0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
4: Paqui un palacio si no te tengo en mi cama. El oro pierde su color, ya nada tiene su valor. Tengo de todo, pero sin ti no tengo nada.

0: Dues hores 100% música. 100% energia.
1: 100% energia.
0: 100% tu.
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Jordi Bruguet.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Enfin. 107.9. 107.9.
1: Omplim el buit de la nit. Ràdio Abrera. 107.9 FM.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

Ràdio Abrera. Amb tu i per a tu. Ràdio Abrera. Èxit sense pausa.

0: algun problema amb una factura d'una empresa de serveis, amb la garantia d'un producte, amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
3: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
4: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Get up.

truck home.

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Obrera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
2: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
0: a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: ¿Qué horas son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Permanece a la escucha.
2: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
4: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
6: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tots Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
7: That's right.
8: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
9: Nits d'estiu. Nits Ràdio Abrera.

0: to the future.
1: La ràdio més propera. Ràdio Obrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Què escoltes al mòbil?
2: Ràdio Abrera.
3: Ràdio Abrera?
2: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
3: En directe?
2: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
3: No.
2: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
3: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la de moment a les carreteres amb afectacions encara a la P7 per la retirada del camió que va perdre la càrrega ahir. A banda, també una avaria a la C33 a Montcada i Reixac, direcció Girona, deixa un carril tallat i provoca retencions en aquest punt. I en clau política, els ministres d'Interior de la Unió Europea reuneixen avui per abordar la crisi migratòria de Ceuta després de l'arribada massiva de migrants la setmana passada. La trobada arriba amb divisió entre els estats membres. 22 països reclamen una resposta coordinada per reforçar les fronteres exteriors, mentre que Espanya critica la manca de solidaritat d'alguns governs com Itàlia, que ha suspès temporalment l'espai Schengen amb Espanya. El govern espanyol demanarà més suport europeu i defensa reforçar la cooperació amb el Marroc, mentre la Comissió Europea aposta per una resposta comuna amb més control fronterer i agilitzar els retorns. I Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'excursionisme d'alta muntanya a la zona de Senet, a l'Alta Ribagorça, gràcies a la millora de les condicions de l'incendi forestal. Tot i que el foc continua actiu, la pluja ha ajudat a frenar-ne l'evolució i també s'ha desactivat l'alerta del Pla Infocat. Paral·lelament, ja no hi ha cap municipi a nivell 4 del Pla Alfa i s'han reobert també tots els espais naturals que mantenien restriccions d'accés, tot i que les autoritats demanen mantenir encara la màxima prudència. Per contra, Protecció Civil sí que activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses, avui també especialment a partir del migdia al nord-est de Catalunya. El Servei Meteorològic preveu que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al Ripollès, la Garrotxa i Osona, amb tempestes que també poden anar acompanyades de pedra, vent fort, esclafits o fins i tot tornados en diversos punts del país. Ahir, de fet, ja es van registrar tempestes al Solsonès, Berguedà i Cerdanya, amb acumulacions de fins a 27 litres a Guixers i també pedres de la mida d'una pilota de tennis. I els Mossos d'Esquadra investiguen com un homicidi la mort de l'home trobat el divendres dins d'un contenidor en una urbanització de Lloret de Mar. La víctima, d'uns 30 anys, va morir per trets abans de ser abandonat al contenidor, on un veí va localitzar el cos en veure'n una extremitat. La Divisió d'Investigació Criminal de Girona s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret de sumari. I els Mossos d'Esquadra investiguen també una agència de viatges de l'Escala per un presumpte cas d'estafa després que una vintena de persones ja hagin presentat denúncia. Els afectats asseguren que hi podria haver unes 200 famílies que s'han quedat sense vacances. Alguns no van rebre els bitllets d'avió, mentre que d'altres van descobrir durant el viatge que part de l'estada no estava pagada. Les víctimes s'estan organitzant ara per emprendre accions legals conjuntes, mentre que la policia investiga hores d'ara aquesta agència de viatges.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
3: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
4: Música y cultura de club de calidad. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Ana Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM. Music.
0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Obrera, sempre amb tu.
5: Happy Holidays!

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat situació tranquil·la de moment a les carreteres amb afectacions encara a la P7 per la retirada del camió que va perdre la càrrega ahir. També un accident a la C31 a Sitges deixa la via completament tallada i a banda també una avaria a la C33 a Montcada i Reixac. Direcció Girona deixa un carril tallat i provoca retencions en aquest punt. Pel que fa a la plana política, els ministres d'Interior de la Unió Europea reuneixen avui per abordar la crisi migratòria de Ceuta després de l'arribada massiva de migrants la setmana passada. La trobada arriba amb divisió entre els estats membres. 22 països reclamen una resposta coordinada per reforçar les fronteres exteriors, mentre que Espanya critica la manca de solidaritat d'alguns governs com Itàlia, que ha suspès temporalment l'espai Schengen amb Espanya. El govern espanyol demanarà més suport europeu i defensa reforçant la cooperació amb el Marroc, mentre la Comissió Europea aposta per una resposta comuna, més control fronterer i agilitzar els retorns. I Protecció Civil reactiva les restriccions d'excursionisme d'alta muntanya a la zona de Senet, a l'Alta Ribagorça. Ahir es van aixecar les mesures, però degut a que el foc continua actiu i les tempestes d'ahir van ser insuficients, els bombers han tornat a demanar evitar fer excursions a la zona afectada per l'incendi. Paral·lelament, ja no hi ha cap municipi en nivell 4 del Pla Alfa i s'han obert també tots els espais naturals que mantenien restriccions d'accés, tot i que les autoritats demanen, com dèiem, mantenir la màxima prudència. I per contra, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui, especialment a partir del migdia al nord-est de Catalunya. El servei meteorològic preveu que es puguin superar els 23 per metre quadrat en 30 minuts al Ripollès, la Garrotxa i Osona, amb tempestes que també poden anar acompanyades de pedra, vent fort, esclafits o fins i tot tornados en diversos punts del país. Ahir, de fet, ja es van registrar tempestes al Solsonès, a Berguedà i Cerdanya, amb acumulacions de fins a 27 litres a Guixers i pedres de la mida d'una pilota de tennis. I els Mossos d'Esquadra investiguen com un homicidi la mort de l'home trobat el divendres dins d'un contenidor en una urbanització del Lloret de Mar. La víctima, d'uns 30 anys, va morir per trets abans de ser abandonada al contenidor, on un veí va localitzar el cos on veuren una extremitat. La Divisió d'Investigació Criminal de Girona s'ha fet càrrec ara del cas, que continua sota secret de sumari. I també els Mossos d'Esquadra investiguen una agència de viatges de l'Escala per un presumpte cas d'estafa després que una vintena de persones ja hagin presentat denúncia. Els afectats asseguren que hi podria haver, volíem dir, unes 200 famílies més que s'han quedat sense vacances. Alguns no van rebre els bitllets d'avió, mentre que d'altres van descobrir durant el viatge que part de l'estada no estava pagada.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. L'Ajuntament d'Abrera exigeix millores de seguretat a la C-55 a l'altura d'Abrera al Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. L'alcalde Jesús Navarro i personal tècnic de l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb policia local, han mantingut recentment una reunió de treball amb responsables del Departament de Carreteres de la Generalitat per abordar diferents actuacions destinades a reforçar la seguretat, la mobilitat i l'accessibilitat al municipi. La trobada ha tingut lloc a l'Ajuntament i ha anat seguida d'una visita a la infraestructura. Sentim l'alcalde, Jesús Navarro.
4: Hem tingut una reunió amb el Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya per tal d'estudiar millores, per tal de veure quan s'han d'implantar a nivell de seguretat, a nivell de mobilitat, a nivell d'accessos. Ha sigut una reunió molt profitosa on hem pogut reclamar un estudi respecte a l'accés de la C-55, l'accés d'entrada i sortida pel barri de Camp Morral, i després també mesures de seguretat per tal d'impedir creuaments o actituds incíviques que puguin comportar un perill per la salut pública dels veïns i les veïnes. Per tant, una reunió molt favorable, una reunió tècnica, i que continuarem treballant cosa a cosa amb la Generalitat per millorar la seguretat del nostre municipi.
3: Per part de la Direcció General han participat en la reunió Daniel J. Gallego, cap del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, i el tècnic Òscar Morillo. Des del consistori s'ha exposat la necessitat d'elaborar un estudi específic sobre els accessos d'entrada i de sortida des de la C-55 al barri de Camp Morral, amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. La La reunió s'ha celebrat en un marc de col·laboració i coordinació entre dues administracions amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. Així mateix, també s'han analitzat la conveniència d'implantar noves mesures de seguretat que contribueixin a evitar encreuaments inadequats i conductes incíviques que puguin posar en risc la integritat dels veïns i les veïnes. D'altra banda, s'està treballant en la redacció del nou projecte i en la materialització del projecte executiu d'externalització de la C-55 al seu pas pel nucli urbà d'Abrera. Pròximament us en podrem donar més detalls.
0: Abrera Informació. Promoció econòmica.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102, o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
0: Abrera Informació. Infància.
3: Recordem que l'Ajuntament d'Abrera té obert el termini per sol·licitar el xec nadó 2026, un ajut econòmic de 300 euros destinats a les famílies del municipi amb fills i filles nascuts, nascudes o adoptats, adoptades entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre d'enguany. Aquesta iniciativa, que enguany arriba a la seva 9a edició consecutiva, té com a objectiu donar suport a les unitats familiars d'Abrera i ajudar a fer front a les despeses extraordinàries derivades del naixement o adopció d'un fill o filla. Les sol·licituds es poden presentar fins al diumenge 6 de desembre de 2026 inclòs, preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament al web abrera.cat o presencialment al registre de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC. Durant els mesos de juliol i agost, l'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7. Per accedir al xec nadó de l'Ajuntament cal complir, entre d'altres, els requisits següents: que un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat o empadronada a Abrera, que almenys la mare, el pare o tutor o tutora tingui una antiguitat mínima d'un any d'empadronament al municipi abans del naixement o adopció, que el nen o la nena estigui empadronat o empadronada a Abrera i està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Per a més informació sobre aquesta convocatòria, les famílies es poden adreçar al Servei d'Infància i Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer Major número 3, trucant al telèfon 93 770 2911 o enviar un correu electrònic a infancia@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero

0: Bon dia, 4 d'agost, passen 9 minuts de les 8 del matí i arrenquem aquest programa. Gràcies per acompanyar-me. Iniciem l'edició d'avui informant que els bombers estan avisant que l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça encara està lluny d'estabilitzar-se, tot i les pluges de les últimes hores. Aquest dilluns va caure una tempesta a la zona que va ajudar a reduir la potència del foc, però així tot continua en aquest moment actiu. Les flames ja han arrasat 75 hectàrees, 4 més que ahir, i els bombers segueixen treballant perquè no se salti cap a la Vall de Boí o al Parc Nacional d'Aigüestortes i a l'Estany de Sant Maurici. Avui dimarts hi ha risc molt alt d'incendi a una cinquantena de municipis, una desena de comarques, sobretot a la demarcació de Lleida, la Catalunya Central i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la resta, el perill d'incendi és alt o moderat. Tot i els últims ruixats, si continua la calor i la falta de pluja, algunes zones del país podrien activar la prealerta per sequera d'aquí a 2 mesos. Ara mateix, la mitjana de les reserves a les conques internes del país és del 84%. Per tant, Catalunya encara està lluny d'haver d'aplicar restriccions. Ara bé, si passat aquest episodi de pluges continua la tendència de les últimes setmanes, algunes zones podrien activar mesures de vigilància a partir de la tardor. El motiu és que alguns pantans del país han passat de superar o fregar el 80% de la capacitat a principis de juliol a situar-se ara al voltant del 70%, només un mes després. És el cas, per exemple, de Siurana i Riudecanyes, al Baix Camp, i al Priorat, o d'Arnius Boadella, a l'Empordà. Una vintena de vols s'han quedat cancel·lats aquest dimarts a l'aeroport del Prat per la vaga dels treballadors de Grundfos, l'empresa encarregada del servei de terra de companyies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM, Qatar o Etihad. Avui, doncs, hi pot haver cues més llargues de l'habitual per facturar, per embarcar o per recollir l'equipatge. El punt més conflictiu podria ser la zona de rampa, on la CGT, el sindicat convocant, hi té més presència. Així, doncs, no hi hauria d'haver tants problemes a la facturació. Pel que fa a les primeres cancel·lacions, es tracta de moviments fets a previsió. Els passatgers s'han recol·locat en altres vols o se'ls ha tornat els diners. Tant diumenge com dilluns es van suspendre 3 vols per dia. Hi ha més 1.100 treballadors convocats a la vaga indefinida amb uns serveis mínims que van des del 35 al 80%. I és que els treballadors denuncien la sobrecàrrega laboral que acumulen des de fa mesos i asseguren que han arribat al seu límit. Apunten que no volen més diners, sinó més personal qualificat. Aquesta és la informació que també estarem pendents al llarg del matí. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agència de viatges de l'Escala per possible estafa després de rebre una vintena de denúncies per part d'algunes víctimes, tot i que es calcula que hi ha més de 200 afectats i que el nombre en seguirà augmentant. Entre les famílies enganyades n'hi ha que han vist com no es tornaven els diners després de cancel·lar la reserva, com els bitllets no arribaven a temps per poder agafar els vols o com han descobert que no tenien tota l'estada pagada quan ja eren al lloc de destí. A més, agències d'altres països a les quals els contractava les excursions han vist com tampoc els pagaven els serveis. Feia anys que l'agència funcionava i tenia una gran reputació a la zona. Primer, oferint viatges barats, aprofitant les ofertes que sortien d'última hora per omplir els buits de la gent que cancel·lava. I després, amb preus tancats molt competitius perquè parlava directament amb les agències de destí i s'estalviava als intermediaris, segons apunta l'Agència Catalana de Notícies. Informació més propera, 3 incidents greus en un mateix dia al centre penitenciari de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires. Així ho denuncia el sindicat UGT Presons, que diu que si es manté la seguretat és únicament gràcies a la professionalitat dels funcionaris davant la greu manca de personal que pateixen. Aquests incidents van obligar a emetre 2 codis de situació de crisi greu o d'enfrontament violent en el que l'àmbit penitenciari s'anomena Codi 2. Comencem el dia amb aquests núvols baixos i 25 graus.
1: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Michael Foster, Te he echado de menos, una cançó plena de sentiment que combina pop i sons llatins.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
3: Però on ho veus, tot això?
2: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
3: No.
2: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
3: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
4: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
5: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Seguim avançant en aquest agost, ara amb Ozuna i Millor de Antes, un dels artistes més destacats de la música urbana, torna amb aquest tema que combina el seu estil inconfusible amb una melodia que entra a la primera.

0: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Abrera.
1: Pugem una mica el ritme amb Miguel Bueno i alguien aquí, el cantant colombià, ens porta una cançó que combina pop urbà i ritmes llatins. Una bona proposta per continuar compartint música en aquest matí d'agost.

Dos quarts de nou. L'ambient es mantindrà molt càlid i xafogós. La nit ha tornat a ser pesada gran part del litoral, prelitoral i meitat sud. En canvi, ha refrescat força les zones de l'oest i del nord, on ahir va ploure, amb ambient nocturn fresc i confortable. De dia, moltes màximes es tornaran a moure entre els 32 i els 38 graus al prelitoral i a l'interior. A la costa, la sensació xafogosa serà molt marcada. Tot plegat amb un cel que tornarà a estar variable, amb sol combinat amb el pas d'algunes bandes de núvols alts i mitjans, així com alguns núvols baixos. Els xàfecs i les tempestes de tarda tornaran a caure en punts del Pirineu i Prepirineu, sobretot de l'oriental, i també apareixerien al prelitoral, a la Catalunya central i a l'àrea dels ports. Aquests dies la pluja refresca de cop l'ambient on cau amb ganes. Localment els ruixats seran forts i poden anar acompanyats de pedra, calamarsa i fortes ventades. I és que el Meteocat ha activat l'alerta taronja i groga per pluja intensa en aquestes àrees. El temps es mantindrà semblant dimecres, amb calma al matí i nous xàfecs de tarda en zones, sobretot del nord del país. La calor i la xafogor es mantindran intenses, però els pròxims dies podrien arribar canvis. Els mapes indiquen que dijous la inestabilitat s'estendria i els ruixats podrien caure amb força en més comarques, també en alguns trams de la costa, una situació que anirem seguint perquè ho farem amb atenció, però cobriria aquestes portes al vent del nord i una baixada dels termòmetres transitòria. No ve cap refrescada important, però sembla que el tram central de setmana seria més respirable, amb una calor més suportable. En tot cas, aquest intent de normalització del mercuri duraria poc, perquè a partir del cap de setmana i durant la setmana vinent tornaria a fer molta calor. Ara mateix està plovent amb ganes amb algunes tempestes a les Terres de l'Ebre, segons podem veure al radar del Meteocat. Aquí tenim núvols i una temperatura ara a Brera de 25 graus. Arriba el nostre moment per recordar. Recordarem un autèntic fenomen de la música urbana, Bad Bunny i Tiny, que van conquerir milions d'oients amb Callaita, publicada l'any 2019 i convertida en un dels grans himnes d'aquell estiu. Set anys després, continua sonant amb la mateixa força i segueix sent imprescindible a qualsevol festa.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Canviem de ritme amb Poco Mosso i el seu Bullerengue, una proposta que veu de les arrels de la música tradicional colombiana i les fusiona amb una producció molt actual. Bule, bule.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.

0: dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Pugem les revolucions amb Miguel Saez i La noche está buena, un tema que recupera la essència, amb ritmes que conviden a ballar.

0: aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.
1: I ara ens acompanya Railsby amb El Mundo por Ti, una cançó on el mallorquí torna a demostrar perquè és un dels artistes més seguits de l'escena urbana. Una història d'amor que connecta des del primer moment. Seguim gaudint de la millor música aquí a Fórmula Maté. A les 9 la informació.
2: Todos quieren ser

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Els ministres d'Interior de la Unió Europea reuneixen avui per abordar la crisi migratòria de Ceuta després de l'arribada massiva de migrants la setmana passada. La trobada arriba amb divisió entre els estats membres. 22 països reclamen una resposta coordinada per tal de reforçar les fronteres exteriors, mentre que Espanya critica la manca de solidaritat d'alguns governs, com ara Itàlia, que ha suspès temporalment l'espai Schengen amb Espanya. El govern espanyol demanarà més suport europeu i defensa reforçar la cooperació amb el Marroc, mentre la Comissió Europea aposta per una resposta comuna, més control fronterer i agilitzar els retorns. I pel que fa a la mobilitat, afectacions encara a l'AP7 per la retirada del camió que va perdre la càrrega ahir, a banda també una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta i una altra a l'AP7 a Mont-roig del Camp, deixen un carrer tallat en ambdós punts. També està normalitzada ja la circulació a la C31 a Sitges, que ha estat afectada aquest matí pel despreniment d'una roca. I Protecció Civil reactiva les restriccions d'excursionisme d'alta muntanya a la zona de Senet, a l'Alta Ribagorça. Ahir es van aixecar les mesures, però degut a que el foc continua actiu i les tempestes d'ahir van ser insuficients, els bombers han tornat a demanar evitar fer excursions a la zona afectada per aquest incendi. Paral·lelament, ja no hi ha cap municipi a nivell 4 del Pla Alfa i s'han reobert també tots els espais naturals que mantenien restriccions d'accés, tot i que les autoritats demanen mantenir la màxima prudència davant del risc que nous llamps puguin originant nous incendis. I per contra, Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui, especialment a partir d'aquest migdia al nord-est de Catalunya. El Servei Meteorològic preveu que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al Ripollès, la Garrotxa i Osona, amb tempestes que també poden anar acompanyades de pedra, vent fort, esclafits o fins i tot tornados en diversos punts del país. Ahir, de fet, ja es van registrar tempestes al Solsonès, a Berguedà i Cerdanya, amb acumulacions de fins a 27 litres, a Guixers i també pedres de la mida d'una pilota de tennis. I els Mossos d'Esquadra investiguen com un homicidi la mort de l'home trobat el divendres dins d'un contenidor en una urbanització del Lloret de Mar. La víctima, d'uns 30 anys, va morir pels trets abans de ser abandonada al contenidor on un veí el va localitzar el cos en veure'n una extremitat. La Divisió d'Investigació Criminal de Girona s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret de sumari. I els Mossos d'Esquadra investiguen també una agència de viatges de l'Escala per un presumpte cas d'estafa després que una vintena de persones ja hagin presentat denúncia. Els afectats asseguren que hi podria haver unes 200 famílies que s'han quedat sense vacances. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any. Amb motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès de Brià i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'Avinguda de Can Amat fins al dissabte 15 d'agost. Així el bus no circularà pel carrer de Brià, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la Ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Can Amat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Gent d'Abrera. Esports.
3: Felicitem la pilota brerenca Adela Godino per proclamar-se campiona d'Europa de la Mini Enduro Cup femenina 125. La competició disputada recentment a Alemanya ha reunit les millors pilots joves del continent. Amb una actuació excel·lent al llarg del campionat, Godino ha demostrat el seu talent, esforç i constància, assolint el títol europeu a la seva categoria. Aquesta és una fita esportiva de gran rellevància que la situa entre les grans promeses de l'enduro europeu. L'èxit d'Adela Godino s'emmarca també en una destacada actuació de la selecció catalana a l'Europeu d'Enduro Infantil. A més del seu títol continental, els pilots Eric Wick i Alex Esteban també es van proclamar campions d'Europa en les seves respectives categories. Així mateix, l'equip català, format per Adela Godino, Eric Wick, Alex Esteban i Xavi Pons, va aconseguir la segona posició en la classificació per equips. Aquest nou triomf és el resultat de moltes hores de dedicació, entrenament i sacrifici i representa un orgull per a tota la ciutadania d'Abrera. La seva trajectòria esportiva és un exemple de compromís, perseverança i superació personal, valors que contribueixen a projectar el nom del municipi arreu d'Europa.
0: Abrera Informació, Medi Ambient, Sostenibilitat Energètica.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera recomana concertar la recollida de les saques abans d'efectuar les feines de poda per fer un bon ús del servei que forma part del nou contracte de gestió de residus urbans i de neteja d'Abrera, que va entrar en vigor el mes de juliol de 2024 per un espai públic net i amable per a tothom. A recomanar fer un bon ús del servei de poda Abrera Demanda, concertant la recollida d'aquestes saques abans d'efectuar les feines de poda i d'emplenar-les. Pots recollir el teu sac de poda de forma gratuïta fins a exhaurir-ne existències a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania OAC de l'Ajuntament d'Abrera, a la plaça de la Constitució número 1, de dilluns a divendres de 9 a 2 i durant els mesos de juliol i agost, només dimecres a la tarda de 4:45 a 7. Departament de Territori de l'Ajuntament d'Abrera, carrer de Lluís Companys número 8, primer pis, dimecres a la tarda de 4:45 a 7. Deixalleria Municipal d'Abrera, carrer del Progrés número 15, polígon industrial Sant Armengol, per telèfon de contacte 667-6101-0562, de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 8:15, dissabtes i diumenges de 10 a 2. Una vegada tinguis el sac ple, contacta amb el servei trucant al telèfon 639-78-30-38 de dilluns a divendres de 8 a 2, enviant un e-mail a l'adreça abreraracicla@abrera.cat de dilluns a divendres de 8 a 2. Es passarà a recollir els sacs plens i se'n donaran un de 8, deixa'ls al carrer davant de casa teva el diumenge al vespre sense entorpir el pas de vianants o vehicles. El dilluns és el dia de recollida de poda a casa teva. Podeu consultar tota la informació actualitzada sobre aquest servei als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Obrim una nova hora amb Quim 87 i el Xiringuito del Port. És una cançó que ens transporta directament a l'ambient de la costa, a les terrasses i els dies llargs del mes d'agost. I tot seguit escoltarem a Monique Macon amb Si estic amb tu, que és una proposta de pop en català, amb una melodia propera, amb una energia positiva i que parla de compartir els bons moments amb les persones que estimem. Vinga, va, que seguim.

Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

0: Aquest estiu pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera, ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
3: I sigues part de la solució.
2: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
3: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
2: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
3: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
2: I sigues part de la solució.
4: Ajuntament d'Abrera.
5: Amb tu. Per tu.
6: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
7: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
6: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
8: És un quart de 10 del matí. Anem a canviar de registre amb Ràdio Macandé, Se me cayó tu cielo. El grup andalús torna a emocionar amb el seu característic pop aflamencat, eh? Combinant aquesta sensibilitat, una cançó que arriba directa al cor.

0: Un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Ens acompanya ara molt la Ferte. A pesar de ti i de mi, la cantant xilena torna a captivar amb una interpretació intensa. Aquesta cançó que barreja emoció, elegància, el seu inconfusible univers musical. És una artista capaç de convertir cada tema en una història que arriba de ple, eh?

0: Tenim la fórmula perfecta
1: per gaudir de l'estiu.
2: Ràdio Abrera.
3: Continuem amb Rocky i a Marte. És una producció

de recordar un dels grans èxits del reggaeton. Lunay, Daddy Yankee i Bad Bunny van revolucionar les plataformes amb Soltera. Aquesta és la versió remix. La Unió B3, grans figures de la música urbana, va convertir aquest tema en un autèntic fenomen que anys després continua sonant a festes, també a discoteques i a les playlists de molts fans.

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Camí de les 10, ara és el moment de Saiko i Chencho Corleone amb Patolas Gates, el granadí i una de les llegendes del reggaeton. Uneixen forces en aquesta col·laboració que combina el so urbà més actual amb tota l'experiència de Chencho per mantenir l'ambient ben amb...

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: L'atur puja al juliol, però el mercat laboral bat rècords impulsat per la regularització. La xifra d'atur juvenil és la més baixa de la sèrie històrica. A les 10 tindrem més informació.

0: tu ladito, Salistre y Jorge Luis Chacón. Una melodia càlida, molt propera, eh? Un tema que ens ha convidat a gaudir dels petits moments al costat de la persona estimada. Deixa't emportar per les cançons de Fórmula Matí.
1: Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.
0: Canviem de sonoritat amb Repion i Cerrar los ojos. El trio càntabre aposta per un pop rock intens, carregat de personalitat, amb una cançó que combina força, emoció i una producció molt cuidada, eh? És una proposta que confirma el bon moment que viu aquesta banda.

0: Continuem amb una col·laboració molt especial. Santana i Becky G uneixen talent a Mi Gran Amor. Una cançó que fusiona el so inconfundible de la guitarra de Santana amb la frescor i la personalitat de la cantant nord-americana d'arrels mexicanes.
1: Un dia normal en los Estados Unidos.

0: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Obrera.
1: Pugem al ritme en Russian Sekilo Hai, que uneixen forces amb aquest tatu. Una combinació de luxe per continuar gaudint de les millors cançons. A les 10 arriben els serveis informatius.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Catalunya ha tornat a superar el rècord d'ocupació amb més de 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social durant el mes de juliol. Tot i aquest màxim històric, l'atur ha augmentat un 2,5% respecte al mes de juny, amb 7.705 persones més inscrites, fins a un total de 314.000 aturats. Malgrat aquest increment mensual, l'atur continua un 1,4% per sota del que fa ara un any i registra la xifra més baixa en un mes de juliol des del passat 2007. I en plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea reuneixen avui per abordar la crisi migratòria de Ceuta després de l'arribada massiva de migrants la setmana passada. La trobada arriba amb divisió entre els estats membres. 22 països reclamen una resposta coordinada per reforçar les fronteres exteriors, mentre que Espanya critica la manca de solidaritat d'alguns governs com Itàlia, que ha suspès temporalment l'espai Schengen amb Espanya. El govern espanyol demanarà més suport europeu i defensa reforçar la cooperació amb el Marroc, mentre que la Comissió Europea aposta per una resposta comuna, més control fronterer i agilitzar els retorns. L'Institut Català de la Salut ha implantat en més d'un centenar de centres d'atenció primària una prova ràpida per determinar si cal prescriure antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries. Pel pediatre Asier Apodaca, del CAP Maragall de Barcelona, aquesta prova suposa molts avantatges.
3: Té tres avantatges aquesta prova. Una, que és una prova ràpida, normalment la tenim en 3 minuts. La segona, que és una prova que la podem fer en el mateix lloc on estem fent la visita. I la tercera és que tenim el resultat en el mateix moment, no? El que dèiem, no? No hem d'esperar per enviar a un laboratori, etc, etc. Es fa amb una petita mostra de sang del dit i després es processa en aquesta màquina que tenim aquí i ja tenim el resultat en 3 minuts.
2: La iniciativa s'emmarca en l'estratègia de l'organització per promoure un ús racional dels antibiòtics i combatre les resistències antimicrobianes. I el telèfon d'emergències 112 té dificultats per atendre algunes trucades a causa d'incidències tècniques. Per això la Generalitat recomana trucar al 061 per atendre emergències mèdiques mentre resol el problema a l'altre número de telèfon. I Protecció Civil reactiva les restriccions d'excursionisme d'alta muntanya a la zona de Senet, a l'Alta Ribagorça. Ahir es van aixecar les mesures, però degut a que el foc continua actiu i les tempestes d'ahir van ser insuficient, els bombers han tornat a demanar evitar fer excursions a la zona afectada per aquest incendi. Paral·lelament, ja no hi ha cap municipi en nivell 4 del Pla Alfa i s'estan reobrint tots els espais naturals que mantenien restriccions d'accés. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bon dia. Aquest dissabte 1 d'agost s'han supervisat les tasques de reparació i neteja de les instal·lacions del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera, on se segueixen coordinant les tasques per restablir el servei durant l'agost el més aviat possible. Aquest divendres 31 de juliol passat s'han encetat les tasques de neteja i adequació de l'equipament municipal per tal de recuperar el més aviat possible l'activitat a la primera planta de l'edifici, a la sala de fitness, que des de fa dos estius roman oberta durant el mes d'agost per facilitar la pràctica esportiva també durant les vacances estivals. També s'han iniciat dues grans actuacions a la piscina terapèutica interior, la millora de l'accessibilitat amb l'enderroc del mur i la instal·lació d'una cadira hidràulica fixa d'accés per a la mobilitat reduïda. Paral·lelament, i com ja és habitual durant el mes d'agost, es duen a terme tasques de manteniment i actualització a les zones d'aigües. Recordem que l'equipament roman tancat temporalment mentre es duen a terme les tasques necessàries per restablir tots els serveis amb plenes garanties de seguretat i salut després del petit incendi que va tenir lloc a la zona de la sauna, que es va extingir als minuts de detectar-se i que no ha provocat danys personals. Mentrestant, recordem que les persones usuàries del Centre Aquàtic Municipal Camp d'Abrera poden continuar fent ús de la piscina municipal d'estiu, que presta servei de dilluns a divendres de les 11 del matí a les 8 del vespre i els dissabtes i diumenges de 2 del matí a 8 del vespre. Des de l'Ajuntament d'Abrera es lamenten les molèsties que aquesta incidència pugui ocasionar i agraeixen la comprensió i la col·laboració de tota totes les persones usuàries.
0: Abrera Informació. Seguretat ciutadana.
4: Quatre integrants de la policia local d'Abrera han superat amb èxit el curs de formació bàsica per a policies de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, un pas imprescindible a la seva preparació professional. Aquest dijous 30 de juliol passat ha tingut lloc l'acte de graduació celebrat a Montmeló, una jornada molt especial que posa punt i final a mesos d'esforç, dedicació i aprenentatge. A l'acte hi han assistit l'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Alfred Delgado, acompanyats per l'inspector en cap de la policia local d'Abrera, Juan Antonio González, i el sergent sotscap, Martín Gutiérrez. L'acte, conegut popularment entre els i les aspirants com la tirada de gorres, simbolitza la culminació d'aquesta etapa formativa amb el lliurament dels diplomes que acrediten la superació del curs. Un moment carregat d'emoció que també comparteixen les famílies. Des de l'Ajuntament d'Abrera i la policia local es vol felicitar els quatre agents per aquesta fita i se'ls desitja molts èxits en aquesta nova etapa al servei de la ciutadania.
0: Abrera Informació. Acció social. Educació.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha obert el termini de presentació de sol·licituds dels ajuts econòmics per l'escolaritat, menjador i acollida, destinats a infants de 0 a 3 anys de l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera del curs 25-26. El termini de presentació de sol·licituds és del dijous 23 de juliol fins al dimecres 19 d'agost de 2026, amb dos inclosos. La finalitat d'aquests ajuts és la de contribuir a l'accés a centres i serveis educatius públics del primer cicle d'educació infantil sota el principi d'igualtat d'oportunitats. Els serveis d'educació infantil de primer cicle inclouen l'escolaritat, l'enmenjador i l'acollida. L'ajut es pot tramitar de forma telemàtica a través de la seu electrònica al web abrera.cat o al registre d'entrades de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera, plaça de la Constitució número 1, de dilluns a divendres de 9 a 2 i tardes de dimecres també de 2:45 a 7. Per a més informació, contacteu amb el Servei d'Acció Social de l'Ajuntament, carrer Major número 3, de dilluns a divendres de 9 a 2 del matí, al telèfon de contacte 93 770 2911, extensió 1702, i al correu electrònic serveissocials@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
5: Ara sí, vinga, va, cobrim una nova hora. Ho fem amb Romy Lou i Sal Luguei, la seva disfrutona. Un inici d'aquesta hora ple de ritme i optimisme, perfecte per continuar acompanyant aquest agost amb bona música i moltes ganes de passar-ho bé. Tot seguit arribarà a Sarrià amb Todo está saliendo bien, una cançó que transmet confiança i bones vibracions per seguir compartint novetats, grans cançons en aquest estiu 2026.

0: Fórmula Matí, última hora.
1: Continuen els problemes al telèfon d'emergència 112, que té dificultats per atendre correctament algunes trucades a causa d'incidències tècniques aquest dimarts al matí. Per això la Generalitat de Catalunya recomana trucar al 061 per atendre emergències mèdiques mentre es resol el problema a l'altre número de telèfon. De moment, no s'ha detallat quin és el problema tècnic ni fins quan s'allargarà. Protecció Civil acaba d'activar l'alerta del pla Procicat per fer seguiment d'aquesta incidència al telèfon d'emergència 112. Recordin, el telèfon 112 té dificultats per atendre correctament algunes trucades. Per això la Generalitat recomana trucar al 061 per atendre urgències mèdiques. Ho anirem seguint. Per cert, que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat l'acomiadament disciplinari d'una operadora del telèfon d'emergències 112 de Reus per finalitzar diverses trucades d'emergència sense gestionar-les entre el 16 de setembre i el 2 d'octubre del 2024. Anirem seguint perquè s'ha activat l'alerta del pla Procicat per fer seguiment de la incidència al telèfon d'emergència 112.
0: La informació al moment, sense esperes. Fórmula Matí.
2: Fórmula Matí. Fórmula Matí. Fórmula Matí.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
3: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
5: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
3: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
5: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
3: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
7: Ràdio Abrera, digui.
8: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
7: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
8: I us encarregueu de tot?
7: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
8: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
9: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
1: Ara és el torn de Rosalía amb Relíquia. L'artista de Sant Esteve Sesrovires continua explorant nous camins musicals. Una cançó que demostra una vegada més la seva capacitat per sorprendre.

Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.

0: Dos quarts d'onze d'aquest dimarts 4 d'agost, 29 graus. És moment de recordar un altre gran èxit de la música urbana. Sec i Darell van triomfar amb Otro Trago, una cançó que es va convertir en un fenomen internacional i va sonar sense parar durant tot un estiu, de fa ja uns anyets. Continua sent un dels temes més recordats de la carrera de tots dos artistes.
1: Sigue aquí tomándose otro trago. Su exnovio con otra está.

0: Aquest estiu no et surt que rimis les orelles. Escolta Ràdio Brera.
1: Ens acompanya ara Sara Roy amb Tant de bo poder parar el temps. Una cançó de pop en català que destaca per la seva sensibilitat. L'artista usonenca continua consolidant el seu camí amb temes que connecten de manera natural.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Amb tu, Jordi Quintana. Fórmula Matí.
1: Baixem una mica el ritme amb les veus de Rosa León i Andrés Suárez. Ens emocionen amb aquesta samba para Pepe, una trobada entre dues grans veus que dona com a resultat una interpretació delicada, plena de sensibilitat i respecte per la cançó d'autor. Un moment per escoltar en calma i deixar que la música parli.

0: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Som Viva Suecia, Digi Nano, aquest querer. A les 11, serveis informatius. És una proposta diferent per continuar gaudint de la música en aquest mes d'agost.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. Per contra, l'atur torna a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del mes de març i anota un creixement del 2,5%. Una xifra, però, que suposa prop d'un 1,5% menys d'aturats que ara fa un any i és la xifra més baixa per un mes de juliol des del 2007. I en plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea reuneixen avui per abordar la crisi migratòria de Ceuta després de l'arribada massiva de migrants la setmana passada. La trobada arriba amb divisió entre els estats membres. 22 països reclamen una resposta coordinada per reforçar les fronteres exteriors, mentre que Espanya critica la manca de solidaritat d'alguns governs com Itàlia, que ha suspès temporalment l'espai Schengen amb Espanya. I l'Institut Català de la Salut ha implantat a més d'un centenar de centres d'atenció primària una prova ràpida per determinar si cal prescriure antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries. Pel pediatre Asier Apodaca, del Camp Maragall de Barcelona, aquesta prova suposa molts avantatges.
3: Té tres avantatges aquesta prova. Una, que és una prova ràpida, normalment la tenim en 3 minuts. La segona, que és una prova que la podem fer en el mateix lloc on estem fent la visita. I la tercera és que tenim el resultat en el mateix moment, no? El que dèiem, no? No hem d'esperar per enviar a un laboratori, etc, etc. Es fa amb una petita mostra de sang del dit i després es processa en aquesta màquina que tenim aquí i ja tenim el resultat en 3 minuts.
2: La iniciativa s'emmarca en l'estratègia de l'organització per promoure un ús racional dels antibiòtics i combatre les resistències antimicrobianes. I el telèfon d'emergència 112 té dificultats per atendre algunes trucades a causa d'incidències tècniques. Per això la Generalitat recomana trucar al 061 per atendre emergències mentre resol el problema a l'altre número de telèfon. I la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat ha començat amb la cancel·lació d'una vintena de vols, 16 dels quals entre arribades i sortides. El sindicat CGT assegura que el seguiment és molt elevat entre els més de 1.100 treballadors i atribueix la protesta al deteriorament de les condicions laborals amb excés de càrrega de feina, alta rotació de personal i problemes de prevenció de riscos. I Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui, especialment a partir del migdia al nord-est de Catalunya. El Servei Meteorològic preveu que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al Ripollès, la Garrotxa i Osona, amb tempestes que també poden anar acompanyades de pedra, vent fort, esclafits o fins i tot tornados en diversos punts del país.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bon dia. Abrera acollirà el divendres 28 i el dissabte 29 d'agost una prova oficial de la Copa d'Espanya de Superenduro 2026 als terrenys de Can Morral. L'esdeveniment està organitzat pel Motoclub Abrera i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament. Durant els 2 dies, el públic podrà gaudir de les diferents proves pròpies de la Copa d'Espanya de Superenduro en un entorn especialment preparat per a l'ocasió, tal com expliquen en declaracions a Ràdio Abrera els organitzadors i membres del Motoclub Abrera, Joan Cubaró i Néstor Godino.
5: El primer dia farem com un social, un esdeveniment per nens petits, perquè és la base del motociclisme, és la base del futur de l'esport de motor. Al matí es faran uns entrenaments i a la tarda vespre, perquè si no faria massa calor, llavors hi haurà uns entrenaments cronometrats i la sèrie de mànigues de diferents categories de fèmines, amb nens de fins a 12 anys i fèmines, i amb nens amb 125 i amb 85, i llavors tot això serà el divendres. I el dissabte, els mateixos horaris, pot dir quasi molt semblants, hi haurà les diferents categories de les altres, de la categoria, per dir algú, del nivell, no?, que es compon de diverses categories, des dels aficionats, fèmines, júniors, júniors 125 i la categoria èlima. I els de matins hi haurà els entrenaments també lliures i a la tarda llavors hi haurà els cronometrats i les diferents mànigues de cada categoria.
6: Tenim un tribut de Fito Fittipaldi que, bueno, que espero que li agradi a tothom. És el públic que volem que sigui, pues, que sigui de totes les edats, que s'ho passi molt bé tothom i sobretot que tothom es comporti de forma cívica i que ho passem molt bé tothom.
4: A més de l'activitat esportiva, l'organització preveu completar el programa amb diverses propostes d'animació i entreteniment, entre les quals hi ha un concert tribut a Fito i Fitipaldis, la participació d'un DJ convidat, un speaker i una zona de food trucks. També es valora la possible col·laboració d'entitats culturals d'Abrera per ampliar i enriquir la programació de l'esdeveniment. Les persones empadronades a Abrera podran obtenir l'entrada gratuïtament a través del web municipal. Cal portar cadira plegable per veure còmodament la competició. Les persones de fora del municipi podran adquirir les entrades a través del web d'Entràpolis per un preu de 10 euros, entrada per als dos dies. Cubero i Godino en parlen sobre les entrades a la prova.
6: Hi ha un canal a l'Ajuntament d'Abrera, que és per la població d'Abrera, que és a 0 euros. L'única cosa és que necessitem que agafin aquesta entrada perquè així tindríem una idea de l'aforament que tenim, la gent que es portarà a la cadira, i després la gent de fora sí que paguen entrada, que paguen 10 euros. Els 5 euros dels 10 euros són el cost que es costa aquest tràmit, i els altres 5 euros tindran que agafar el pilot que vulguin ajudar solidàriament. O sigui, és una entrada solidària en la qual hi ha un import que va directament al pilot, perquè aquests pilots al final són pilots que no són professionals, sí que són elits, però encara no són professionals, llavors tenen molts gastos, tenen que vindre de totes les parts d'Espanya. Una entrada solidària per ajudar als pilots que corren normalment el Campionat d'Espanya, que bueno que aquí a Abrera tinguin aquest detall, que tant el primer com l'últim li valorem.
4: L'accés al recinte serà pel carrer de Frederica Montseny, zona del Rabató, amb entrada vàlida per als dos dies. Persones empadronades a Abrera, entrada gratuïta, que es pot obtenir al web municipal abrera.cat amb el codi AbreraEnduro. A l'esdeveniment caldrà acreditar l'empadronament amb la documentació corresponent a l'accés i és necessari portar cadira. Persones no empadronades a Abrera, entrada de 10 euros, també amb validesa per als dos dies, disponible a través de www.entrapolis.com. La celebració d'aquesta prova oficial convertirà Can Morral en un punt de trobada per als aficionats i aficionades del motor i oferirà a Abrera un cap de setmana d'esport, espectacle i activitats per a tots els públics. Podeu consultar el detall de la informació al web municipal www.abrera.cat.
0: Abrera Informació, patrimoni cultural i memòria històrica.
4: Molt bona acollida de les activitats de la bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros a la piscina municipal d'Estiu d'Abrera, que s'han celebrat durant el mes de juliol. Un estiu més, des de la Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera, s'ha posat a l'abast de totes i tots els usuaris i usuàries de la piscina municipal d'Estiu al servei de bibliopiscina, amb la possibilitat de fer ús del servei de préstec de premsa, revistes, contes infantils i llibres per adults dins el recinte de la piscina. El servei també ha inclòs activitats, lectures i jocs per a tothom. Aquesta temporada la bibliopiscina es va instal·lar a la zona de gespa dins les noves estructures d'ombra que han doblat la superfície disponible per a un major confort climàtic en l'equipament. Enguany el servei ha tingut molt bona acollida. Més de 1.500 usuaris i usuàries n'han fet ús del servei i gaudit de l'espai. Uns 650 usuaris i usuàries han participat també a les diferents activitats i propostes que s'han plantejat, tal com expliquen declaracions a Radio Abrera la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré.
7: La bibliopiscina aquest juliol a la piscina municipal d'Estiu ha estat tot un èxit. Fem un balanç molt positiu d'aquest projecte, en què busquem apropar la lectura al temps d'oci, donar a conèixer tot el que ofereix la biblioteca i crear moments inolvidables en la família, doncs, a través del joc i de diferents tallers programats cada tarda al voltant d'una temàtica clau que busquem cada any. Aquest any ha sigut la de valors i convivència. Enguany, a més, ha estat instal·lada la zona de gespa dins de les noves estructures d'ombra i hem comptat amb mobiliari i material nou. Volem donar les gràcies a totes les famílies que heu sumat al projecte i als professionals que ho han fet possible.
4: Enguany, per acomiadar la bibliopiscina, es va celebrar la cloenda amb l'activitat Juguem al Twister, que va tenir lloc el divendres 31 de juliol passat, de 5 a 6 de la tarda, amb gran èxit d'acollida i participació de veïnes i veïns del municipi. També els i les infants van poder gaudir de diferents jocs d'aigua.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
9: Ja passen 9 minuts de les 11 del matí. Continuem ara escoltant a Ryan Castro, Que te vaya bien, una cançó que manté el segell de l'artista colombià, una combinació de ritmes urbans i una melodia que enganxa des del primer moment. Tot seguit escoltarem una col·laboració molt especial. Sopa de Cabra i Jordi Stone, al Far del Sud. 40 anys de trajectòria de la banda, una nova lectura d'un gran clàssic del rock català.

0: Aquest estiu pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres. Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
2: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
1: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
4: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
5: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
4: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
6: Ara és el torn de Taín amb Tengo que encajarlo, una cançó que parla d'aquells moments en què toca assumir el que ha passat i continuar endavant.

0: L'estiu més fresc amb Ràdio Obrera.
1: Ens acompanya ara Yami Sabdié amb La Mala, la cantautora argentina. Continua conquistant el públic amb la seva manera tan sincera d'explicar històries com aquesta.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

12, 29 graus. És 4 d'agost, és moment de recordar un dels grans èxits de Maluma, aquest 11 PM. S'ha convertit en una de les grans cançons més destacades d'un estiu ja passat, gràcies a la seva combinació entre el pop llatí i reggaeton. Anys després, ara continua formant part de les playlists de les fans de l'artista colombià. 11 de la...

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Arriba avui dimarts, Tura Sala, amb aquest On aniràs, una cançó que convida a deixar-se portar per la seva melodia i a descobrir una de les grans veus emergents de l'escena musical catalana. Camí del migdia.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Seguim amb Stat Girl, Jaili i Roots, que uneixen les seves veus a No Pensa. Una col·laboració que aposta per sons urbans en català, producció actual, una melodia que atrapa. És una de les propostes que confirma el bon moment que viu l'escena musical del país.
7: Estàs escuchando...
8: Pensa.
7: Stat Girl i Jaili.
8: Pensa.

0: dos, tres, cuatro.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Pugem una mica les revolucions amb Becky G i Epa, amb aquest Don Diablo Remix, el reconegut DJ i productor neerlandès, que dona un nou aire a aquest tema, transformar-lo en una proposta cargadeta a l'energia. Una combinació perfecta per continuar aquesta hora amb força.

0: Tenim la fórmula perfecta
1: per gaudir de l'estiu. Ràdio Abrera.
2: Canviem de registre amb Barry B, No Pega Igual, Stuck on Replay. L'artista continua fent-se un lloc a la nova escena del pop alternatiu. Amb aquesta cançó que combina melodies addictives i un so que convida a escoltar-la una vegada i una altra.

0: Un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Continuem amb 54 Ultra amb Tell Me, una cançó que combina pop alternatiu, funk, influència, soul. T'agradarà? És un projecte que ha sorprès per deixar-se portades al primer compàs. A les 12 arribaran les notícies.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. D'aquestes dades n'ha fet una valoració molt positiva el secretari de Treball, Paco Ramos. L'escoltem.
3: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat, i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
2: Per contra, l'atur sí que ha tornat a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del mes de març i anota un creixement del 2,5%, una xifra, però, que suposa prop d'un 1,5% menys d'aturats que ara fa un any i és la xifra més baixa per un mes de juliol si ho comparem amb dades des del 2007. I en plana internacional, el Partit Popular Europeu ha demanat un debat urgent al Parlament Europeu aquest setembre per abordar la crisi migratòria de Ceuta. Els populars reclamen una resposta europea contundent davant l'arribada massiva de migrants des del Marroc i acusen el govern de Pedro Sánchez de no haver actuat amb prou fermesa. També alerten que la situació posa en risc també la frontera exterior de la Unió Europea i l'espai Schengen. Se n'està parlant avui en una trobada de ministres d'Interior de la Unió Europea. I el telèfon d'emergència 112 ja ha recuperat de forma progressiva el servei després de més d'una hora de dificultats per atendre trucades a causa d'incidències tècniques. Per això, la Generalitat recomanava trucar al 061 per atendre emergències mèdiques mentre es resolia el problema a l'altre número de telèfon. I la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat ha començat amb la cancel·lació d'una vintena de vols, 16 dels quals entre arribades i sortides. El sindicat CGT assegura que el seguiment és molt elevat entre els més de 1.100 treballadors i atribueix la protesta al deteriorament de les condicions laborals, amb excés de càrrega de feina, alta rotació de personal i problemes de prevenció de riscos. I Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui, especialment a partir del migdia al nord-est de Catalunya. El Servei Meteorològic preveu que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al Ripollès, la Garrotxa i Osona, amb tempestes que també poden anar acompanyades de pedra, vent fort, esclafits o fins i tot tornados en diversos punts del país. I l'Ajuntament de Badalona desplegarà 615 càmeres de videovigilància a tots els barris i polígons de la ciutat amb l'objectiu de reforçar la seguretat. El contracte, valorat en prop de 27 milions d'euros, inclou també la instal·lació dels dispositius, una nova sala de control i també el manteniment fins al 2032. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bon dia. L'Ajuntament d'Abrera exigeix millores de seguretat a la C-55 a l'altura d'Abrera al Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. L'alcalde Jesús Navarro i personal tècnic de l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb policia local, han mantingut recentment una reunió de treball amb responsables del Departament de Carreteres de la Generalitat per abordar diferents actuacions destinades a reforçar la seguretat, la mobilitat i l'accessibilitat al municipi. La trobada ha tingut lloc a l'Ajuntament i ha anat seguida d'una visita a la infraestructura. Sentim l'alcalde, Jesús Navarro.
5: Hem tingut una reunió amb el Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya per tal d'estudiar millores, per tal de veure quan s'han d'implantar a nivell de seguretat, a nivell de mobilitat, a nivell d'accessos. Ha sigut una reunió molt profitosa on hem pogut reclamar un estudi respecte a l'accés de la C-55, accés d'entrada i sortida pel barri de Camp Morral, i després també mesures de seguretat per tal d'impedir creuaments o actituds incíviques que puguin comportar un perill per la salut pública dels veïns i les veïnes. Per tant, una reunió molt favorable, una reunió tècnica, i que continuarem treballant cosa a cosa amb la Generalitat per millorar la seguretat del nostre municipi.
4: Per part de la Direcció General han participat en la reunió Daniel J. Gallego, cap del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, i el tècnic Òscar Morillo. Des del consistori s'ha exposat la necessitat d'elaborar un estudi específic sobre els accessos d'entrada i de sortida des de la C-55 al barri de Camp Morral, amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. La reunió s'ha celebrat en un marc de col·laboració i coordinació entre ambdues administracions amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. Així mateix, també s'han analitzat la conveniència d'implantar noves mesures de seguretat que contribueixin a evitar encreuaments inadequats i conductes incíviques que puguin posar en risc la integritat dels veïns i les veïnes. D'altra banda, s'està treballant en la redacció del nou projecte i en la materialització del projecte executiu d'externalització de la C-55 al seu pas pel nucli urbà d'Abrera. Pròximament us en podrem donar més detalls.
0: Abrera Informació. Promoció econòmica.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 4:45 a 7 de la tarda.
0: Abrera Informació. Infància.
4: Recordem que l'Ajuntament d'Abrera té obert el termini per sol·licitar el xec nadó 2026, un ajut econòmic de 300 euros destinats a les famílies del municipi amb fills i filles nascuts, nascudes o adoptats, adoptades entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre d'enguany. Aquesta iniciativa, que enguany arriba a la seva novena edició consecutiva, té com a objectiu donar suport a les unitats familiars d'Abrera i ajudar a fer front a les despeses extraordinàries derivades del naixement o adopció d'un fill o filla. Les sol·licituds es poden presentar fins al diumenge 6 de desembre de 2026 inclòs, preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament al web abrera.cat o presencialment al registre de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC. Durant els mesos de juliol i agost, l'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 4:45 a 7. Per accedir al xec nadó de l'Ajuntament cal complir, entre d'altres, els requisits següents: que un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat o empadronada a Abrera, que almenys la mare, el pare o tutor o tutora tingui una antiguitat mínima d'un any d'empadronament al municipi abans del naixement o adopció, que el nen o la nena estigui empadronat o empadronada a Abrera i està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Per a més informació sobre aquesta convocatòria, les famílies es poden adreçar al Servei d'Infància i Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer Major número 3, trucant al telèfon 93 770 2911 o enviar un correu electrònic a infancia@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Dotze i vuit minuts, per cert, que 17 migrants han mort quan intentaven arribar a una pastera, podríem dir, al sud-oest de Mallorca. Segons dos supervivents rescatats aquest dimarts, feia 15 dies que la pastera, amb 19 persones a bord, anava a la deriva. Les dues persones d'origen magrebí presentaven signes de desnutrició, també deshidratació, i han estat traslladades a l'Hospital Universitari Sons Espases. Obrim la cinquena hora amb Banda Neon, Buos i Mon DJ, que ens porten El Ventilador, un títol que encaixa a la perfecció amb aquests dies de calor, amb una barreja de festa, ritme i bon ambient per començar aquesta hora amb les piles ben cargadetes. I tot seguit serà el torn d'Abraham Mateo i Luke R.A. amb Último Baile. L'Último Baile és una col·laboració que uneix pop i ritme llatins en aquesta cançó, que arriba plena d'energia perfecta per continuar aquest recorregut musical. Seguim.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat. O truca'ns al 672 94 47 50.
2: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
0: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
0: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
6: Continuem amb Batista i Mi Punto Débil, una cançó que combina emoció i ritmes actuals per seguir gaudint d'aquesta obra de música.

0: inseguretats i dels dubtes que apareixen quan els sentiments entren en joc. Seguim compartint novetats musicals.
1: Salir de vacaciones en el pueblo, que si pasa yo me quito el sombrero, con la resaca salir para el fresco, perdona si voy pedo y te molesto.

0: Dos quarts d'una, 4 d'agost. És moment de recordar un dels grans èxits de la música urbana espanyola. Don Patricio i Cruz Cafuné van arrasar el 2019 amb Contando Lunares, una cançó que es va convertir en tot un fenomen i va marcar aquell estiu. Doncs 7 anys després continua sent un dels temes més recordats de l'escena urbana estatal.
1: Buongiorno, buonasera, el signor i la principessa, non capito l'italiano, ma italiani della zona, il bambino, Don Patricio e Crusi Cafunotti, della piazza e della caletta per il mondo intero. Brizzo più schiutto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande. Spero che disfruten del disco.

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Camí de la Una, canvien completament de registre amb Boicot i Me Levantaré Otra Vez. La banda madrileña torna a mostrar la seva força amb aquest tema cargadet d'energia i un missatge de superació. Un tema que convida a mirar endavant.

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla Maria Lara. La ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha anunciat una transferència extraordinària de 25 milions d'euros a Ceuta per garantir l'atenció als més de 700 menors migrants no acompanyats arribats els darrers dies. A més, també ha demanat a totes les comunitats autònomes, incloses les governades pel PP, que col·laborin en l'acollida i l'atenció dels joves.
3: Hemos dicho en muchas ocasiones, el gobierno de España va a estar, ha estado y va a seguir estando con Ceuta. Y buena prueba de ello es el anuncio que les quiero hacer. El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta.
2: Per la seva banda, el Partit Popular Europeu ha demanat un debat urgent al Parlament Europeu aquest setembre per tal d'abordar aquesta crisi i alerten que la situació posa en risc també la frontera exterior de la Unió Europea i l'espai Schengen. Se n'està parlant avui de tot plegat en una trobada de ministres d'Interior de la Unió Europea. I l'ocupació a Catalunya torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. Per contra, l'atur torna a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del mes de març i anota un creixement del 2,5%, una xifra, però, que suposa prop d'un 1,5% menys d'aturats que ara fa un any i és la xifra més baixa per un mes de juliol si ens remuntem al 2007. I els delictes al transport ferroviari català han disminuït un 20% durant el primer semestre de l'any gràcies a l'augment de la vigilància policial i a les investigacions contra bandes de carteristes. Segons els Mossos d'Esquadra, la reducció arriba, en el cas de Barcelona, a un 40%. El 92% dels fets denunciats són furts o robatoris sense violència, principalment de mòbils i carteres, i la policia destaca que la desarticulació de grups organitzats ha estat clau per reduir la delinqüència als trens. I Protecció Civil ha reactivat les restriccions d'excursionisme d'alta muntanya a la zona de Senet, a l'Alta Ribagorça. Ahir es van aixecar les mesures, però degut a que el foc continua encara actiu, les tempestes d'ahir van ser insuficients, els bombers han tornat a demanar evitar fer excursions a la zona afectada per l'incendi. I Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui, especialment a partir d'ara al migdia al nord-est de Catalunya. El Servei Meteorològic preveu que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al Ripollès, la Garrotxa i Osona, amb tempestes que també poden anar acompanyades de pedra, vent fort, esclafits o fins i tot tornados. I la vaga indefinida del personal de terra de Grandfors a l'aeroport del Prat ha començat amb la cancel·lació d'una vintena de vols, 16 dels quals entre arribades i sortides. El sindicat CGT assegura que el seguiment és molt elevat entre els més de 1.100 treballadors.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bon dia. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any. Amb motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrià i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'Avinguda de Can Amat fins al dissabte 15 d'agost. Així el bus no circularà pel carrer d'Abrià, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la Ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Can Amat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Gent d'Abrera. Esports.
4: Felicitem la pilota brerenca Adela Godino per proclamar-se campiona d'Europa de la Mini Enduro Cup femenina 125. La competició disputada recentment a Alemanya ha reunit les millors pilots joves del continent. Amb una actuació excel·lent al llarg del campionat, Godino ha demostrat el seu talent, esforç i constància, assolint el títol europeu a la seva categoria. Aquesta és una fita esportiva de gran rellevància que la situa entre les grans promeses de l'enduro europeu. L'èxit d'Adela Godino s'emmarca també en una destacada actuació de la selecció catalana a l'europeu d'enduro infantil. A més del seu títol continental, els pilots Eric Wick i Alex Esteban també es van proclamar campions d'Europa en les seves respectives categories. Així mateix, l'equip català, format per Adela Godino, Eric Wick, Alex Esteban i Xavi Pons, va aconseguir la segona posició en la classificació per equips. Aquest nou triomf és el resultat de moltes hores de dedicació, entrenament i sacrifici i representa un orgull per a tota la ciutadania d'Abrera. La seva trajectòria esportiva és un exemple de compromís, perseverança i superació personal, valors que contribueixen a projectar el nom del municipi arreu d'Europa.
0: Abrera Informació. Medi Ambient.
5: Sostenibilitat energètica.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera recomana concertar la recollida de les saques abans d'efectuar les feines de poda per fer un bon ús del servei que forma part del nou contracte de gestió de residus urbans i de neteja d'Abrera, que va entrar en vigor el mes de juliol de 2024 per un espai públic net i amable per a tothom. Es recomana fer un bon ús del servei de poda Abrera Demanda, concertant la recollida d'aquestes saques abans d'efectuar les feines de poda i d'emplenar-les. Pots recollir el teu sac de poda de forma gratuïta fins a exhaurir-ne existències a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera, a la plaça de la Constitució número 1, de dilluns a divendres de 9 a 2 i durant els mesos de juliol i agost, només dimecres a la tarda, de 4:45 a 7. Departament de Territori de l'Ajuntament d'Abrera, carrer de Lluís Companys, número 8, primer pis, dimecres a la tarda, de 4:45 a 7. Deixalleria Municipal d'Abrera, carrer del Progrés, número 15, polígon industrial Sant Armengol, per telèfon de contacte 667-6601-0562, de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 8:15, dissabtes i diumenges de 10 a 2. Una vegada tinguis el sac ple, contacta amb el servei trucant al telèfon 639-78-30-38 de dilluns a divendres de 8 a 2, enviant un e-mail a l'adreça abreracicle@abrera.cat de dilluns a divendres de 8 a 2. Es passarà a recollir els sacs plens i se'n donaran un de 8, deixa'ls al carrer davant de casa teva el diumenge al vespre sense entorpir el pas de vianants o vehicles. El dilluns és el dia de recollida de poda a casa teva. Podeu consultar tota la informació actualitzada sobre aquest servei als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula migdia a Ràdio Abrera. Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
2: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
5: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

Escoltes la Fórmula Migdia de Ràdio Obrera.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
3: Chama, me invito a bailar otra vez. Ay, ¿qué le digo?

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

Tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. A hores d'ara està compareixent el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, per donar explicacions sobre els successos dels darrers dies a Ceuta i en les seves primeres declaracions fa tot just uns minuts, Grande Marlaska ha assenyalat a les màfies marroquines com els culpables de les morts dels migrants que creuaven la frontera.
1: Portable, como decía, y que, como también subrayo en distintas ocasiones, son consecuencia de las mafias, de aquellos que trafican con seres humanos, con los más vulnerables y, evidentemente, para los que la vida de estas personas nada importa. Y por eso es tan importante, dentro de lo que es la política migratoria, trabajar en la desarticulación, desmantelamiento de dichas redes, como venimos haciendo en el marco de la Unión Europea.
0: El ministre també ha dit que finalment han estat 72.000 les persones que han acudit a la ciutat autònoma, de les quals 2.000 encara s'hi troben. Per la seva banda, la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha anunciat una transferència extraordinària de 25 milions d'euros a Ceuta per garantir l'atenció als més de 700 menors migrants no acompanyats arribats els darrers dies. A més, ha demanat totes les comunitats autònomes, incloses les governades pel PP, que col·laborin en l'acollida i l'atenció d'aquests joves.
2: Hemos dicho en muchas ocasiones, el Gobierno de España va a estar, ha estado y va a seguir estando con Ceuta. Y buena prueba de ello es el anuncio que les quiero hacer. El Gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta.
0: Per la seva banda, el Partit Popular Europeu ha demanat un debat urgent al Parlament Europeu aquest setembre per abordar la crisi i alerten que la situació posa en risc la frontera exterior de la Unió Europea i de l'espai Schengen. Se'n està parlant avui en una trobada de ministres d'Interior de la Unió Europea. I un accident en moto d'aigua a Mont-roig del Camp ha deixat una noia menor d'edat ferida en estat greu. L'afectada ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Segons les primeres informacions, la noia podria tenir el peu seccionat després que se li hagi quedat enredat amb un cable mentre anava amb el vehicle aquàtic. I l'ocupació a Catalunya torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. Per contra, l'atur torna a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des de març i anota un creixement del 2,5%. Una xifra, però, que suposa prop d'un 1,5 menys d'aturats que fa un any i és la xifra més baixa per un mes de juliol des del 2007. Finalment, pel que fa als esports, l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bissiou, ja és oficialment nou jugador del Futbol Club Barcelona després de signar el seu contracte a les oficines del club fins al 2031 aquest matí. El president Joan Laporta s'ha reincorporat després dels problemes al cor.
3: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. Aquest dissabte 1 d'agost s'han supervisat les tasques de reparació i neteja de les instal·lacions del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera, on se segueixen coordinant les tasques per restablir el servei durant l'agost el més aviat possible. Aquest divendres 31 de juliol passat s'han encetat les tasques de neteja i adequació de l'equipament municipal per tal de recuperar el més aviat possible l'activitat a la primera planta de l'edifici, a la sala de fitness, que des de fa dos estius roman oberta durant el mes d'agost per facilitar la pràctica esportiva també durant les vacances estivals. També s'han iniciat dues grans actuacions a la piscina terapèutica interior, la millora de l'accessibilitat amb l'enderroc del mur i la instal·lació d'una cadira hidràulica fixa d'accés per a la mobilitat reduïda. Paral·lelament, i com ja és habitual durant el mes d'agost, es duen a terme tasques de manteniment i actualització a les zones d'aigües. Recordem que l'equipament roman tancat temporalment mentre es duen a terme les tasques necessàries per restablir tots els serveis amb plenes garanties de seguretat i salut després del petit incendi que va tenir lloc a la zona de la sauna, que es va extingir als minuts de detectar-se i que no ha provocat danys personals. Mentrestant, recordem que les persones usuàries del Centre Aquàtic Municipal Camp d'Abrera poden continuar fent ús de la piscina municipal d'estiu, que presta servei de dilluns a divendres de les 11 del matí a les 8 del vespre i els dissabtes i diumenges de 2 del matí a 8 del vespre. Des de l'Ajuntament d'Abrera es lamenten les molèsties que aquesta incidència ha pogut ocasionar i agraeixen la comprensió i la col·laboració de totes les persones usuàries.
4: Abrera Informació, Seguretat Ciutadana.
5: Quatre integrants de la policia local d'Abrera han superat amb èxit el curs de formació bàsica per a policies de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, un pas imprescindible en la seva preparació professional. Aquest dijous 30 de juliol passat ha tingut lloc l'acte de graduació celebrat a Montmeló, una jornada molt especial que posa punt i final a mesos d'esforç, dedicació i aprenentatge. A l'acte hi han assistit l'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Protecció Civil, Alfred Delgado, acompanyats per l'inspector en cap de la policia local d'Abrera, Juan Antonio González, i el sergent sotscap Martín Gutiérrez. L'acte, conegut popularment entre els i les aspirants com la tirada de gorres, simbolitza la culminació d'aquesta etapa formativa amb el lliurament dels diplomes que acrediten la superació del curs. Un moment carregat d'emoció que també comparteixen les famílies. Des de l'Ajuntament d'Abrera i la policia local es vol felicitar els quatre agents per aquesta fita i se'ls desitja molts èxits en aquesta nova etapa al servei de la ciutadania.
4: Abrera Informació. Acció social. Educació.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha obert el termini de presentació de sol·licituds dels ajuts econòmics per l'escolaritat, menjador i acollida, destinats a infants de 0 a 3 anys de l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera del curs 25-26. El termini de presentació de sol·licituds és del dijous 23 de juliol fins al dimecres 19 d'agost de 2026, amb dos inclosos. La finalitat d'aquests ajuts és la de contribuir a l'accés a centres i serveis educatius públics del primer cicle d'educació infantil sota el principi d'igualtat d'oportunitats. Els serveis d'educació infantil de primer cicle inclouen l'escolaritat, l'enmenjador i l'acollida. L'ajut es pot tramitar de forma telemàtica a través de la seu electrònica al web abrera.cat o al registre d'entrades de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera, plaça de la Constitució número 1, de dilluns a divendres de 9 a 2 i tardes de dimecres també de 2 de 5 a 7. Per a més informació, contacteu amb el Servei d'Acció Social de l'Ajuntament, carrer Major número 3, de dilluns a divendres de 9 a 2 del matí, al telèfon de contacte 93 770 2911, extensió 1702, i al correu electrònic serveissocials@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicle@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
3: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
6: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotecista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
4: Abrera som cultura.
5: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
4: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
7: Ràdio Abrera, digui.
8: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
7: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
8: I us encarregueu de tot?
7: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
8: Perfecte. M'anunciaré a Ràdio Abrera.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
9: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
10: Escoltes la Fórmula Migdia de Ràdio Abrera.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Este verano, ofertas en la revisión de su vehículo y recargas de aire acondicionado. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
4: A chatarrero del amor.
5: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
4: Chatarrero del amor.
6: Vols més clients? Vols més visibilitat?
7: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
6: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
7: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
6: Si tens un negoci a la comarca,
7: aquest és el teu moment.
6: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
8: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
9: També a l'estiu.
8: Ràdio Abrera.

0: Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. Per contra, l'atur torna a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març, anotant un creixement del 2,5%. El mercat laboral continua creant ocupació i això es nota amb les afiliacions de la Seguretat Social, que marquen un nou rècord amb 4 milions 25.000 afiliats, prop d'un 3% més que ara fa un any i 16.000 persones més que el juny passat. L'atur, per contra, ha pujat aquest mes de juliol, sobretot per la finalització de molts contractes a l'inici de l'estiu. L'augment és de prop de 8.000 persones. Ara bé, els gairebé 315.000 aturats d'aquest mes

0: suposen un 1,4% menys que ara fa un any i són la xifra més baixa d'un juliol des del 2007. Des de l'executiu català fan una valoració positiva d'unes dades que, a més, coincideixen amb la fi del procés de regularització. Paco Ramos és el secretari de Treball.
1: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat. No hi ha una altra realitat possible i és que això tingui un impacte en seu de afiliació perquè hem regularitzat persones perquè després es regularitzin les feines que estaven fent.
0: Tot i aquestes dades positives, els sindicats exigeixen més al govern. D'una banda, demanen continuar treballant en el procés de regularització i de l'altra, impulsar mesures per l'entrada al sector laboral de les persones més joves. La paga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force a l'aeroport del Prat ha arrencat aquest dimarts amb afectacions en una vintena de vols a la infraestructura barcelonina. Segons ha apuntat el sindicat convocant, la Confederació General del Treball, la protesta dels treballadors ha provocat la cancel·lació de 16 operacions entre sortides i arribades, i algunes de les operacions suspeses eren amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria. Ground Force treballa per a companyies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM, Qatar Airways o Etihad Airways. Canviem ara de localització, però no de tema, ja que l'aeroport d'Andorra, la Seu d'Urgell, ha assolit aquest mes de juliol el rècord històric d'operacions, amb un total de 1.063 moviments, fet que representa un increment del 83% respecte al mateix període de l'any anterior. Del conjunt d'activitat, un 35% correspon a serveis públics que hi operen, com ara el GRAE, el SEM i els bombers. Segons el Departament de Territori, aquesta xifra reafirma el paper estratègic de la infraestructura i la seva vocació de servei públic essencial. Un breu apunt per acabar. Aquest dimarts es repeteixen avisos per fortes tempestes que tindran lloc a Catalunya. El Servei Meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir a bona part de la meitat est, i sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Abrera acollirà el divendres 28 i el dissabte 29 d'agost una prova oficial de la Copa d'Espanya de Superenduro 2026 als terrenys de Can Morral. L'esdeveniment està organitzat pel Motoclub Abrera i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament. Durant els dos dies, el públic podrà gaudir de les diferents proves pròpies de la Copa d'Espanya de Superenduro en un entorn especialment preparat per a l'ocasió, tal com expliquen en declaracions a Radio Abrera els organitzadors i membres del Motoclub Abrera, Joan Cubaró i Néstor Godino.
4: El primer dia farem com un social, un esdeveniment per nens petits, perquè és la base del motociclisme, és la base del futur de l'esport de motor. Al matí es faran uns entrenaments i a la tarda vespre, perquè si no faria massa calor, llavors hi haurà uns entrenaments cronometrats i la sèrie de mànigues de diferents categories de fèmines, amb nens de fins a 12 anys i fèmines, i amb nens amb 125 i amb 85, i llavors tot això serà el divendres. I el dissabte, els mateixos horaris, pot dir quasi molt semblants, hi haurà les diferents categories de les altres, de la categoria, per dir algú, del nivell, no?, que es compon de diverses categories, des dels aficionats, fèmines, júniors, júniors 125 i la categoria èlit. I els de matins hi haurà els entrenaments també lliures, i a la tarda llavors hi haurà els cronometrats i les diferents mànigues de cada categoria.
5: Tenim un tribut de Fito Fittipaldi, que, bueno, que espero que li agradi a tothom, és el públic que volem que sigui, pues, que sigui de totes les edats, que s'ho passi molt bé tothom i sobretot que tothom es comporti de forma cívica i que ho passem molt bé tothom.
3: A més de l'activitat esportiva, l'organització preveu completar el programa amb diverses propostes d'animació i entreteniment, entre les quals hi ha un concert tribut a Fito i Fittipaldis, la participació d'un DJ convidat, un speaker i una zona de food trucks. També es valora la possible col·laboració d'entitats culturals als d'Abrera per ampliar i enriquir la programació de l'esdeveniment. Les persones empadronades a Abrera podran obtenir l'entrada gratuïtament a través del web municipal. Cal portar cadira plegable per veure còmodament la competició. Les persones de fora del municipi podran adquirir les entrades a través del web d'Entràpolis per un preu de 10 euros, entrada per als dos dies. Cubero i Godino en parlen sobre les entrades a la prova.
5: Hi ha un canal a l'Ajuntament d'Abrera, que és per la població d'Abrera, que és a 0 euros. L'única cosa és que necessitem que agafin aquesta entrada perquè així tindríem una idea de l'aforament que tenim, la gent que es portarà a la cadira, i després la gent de fora sí que paguen entrada, que paguen 10 euros. Els 5 euros dels 10 euros són el cost que es costa aquest tràmit, i els altres 5 euros tindran que agafar el pilot que vulguin ajudar solidàriament. O sigui, és una entrada solidària en la qual hi ha un import que va directament al pilot, perquè aquests pilots al final són pilots que no són professionals, sí que són elits, però encara no són professionals, llavors tenen molts gastos, tenen que vindre de totes les parts d'Espanya. Una entrada solidària per ajudar als pilots que corren normalment el Campionat d'Espanya, que bueno que aquí a Breda tinguin aquest detall, que tant el primer com l'últim li valorem.
3: L'accés al recinte serà pel carrer de Frederica Montseny, zona del Rabató, amb entrada vàlida per als dos dies. Persones empadronades a Breda, entrada gratuïta, que es pot obtenir al web municipal abrera.cat amb el codi abreranduro. A l'esdeveniment caldrà acreditar l'empadronament amb la documentació corresponent a l'accés i és necessari portar cadira. Persones no empadronades a Breda, entrada de 10 euros, també amb validesa per als dos dies, disponible a través de www.entrapolis.com. La celebració d'aquesta prova oficial convertirà Can Morral en un punt de trobada per als aficionats i aficionades del motor i oferirà a Breda un cap de setmana d'esport, espectacle i activitats per a tots els públics. Podeu consultar el detall de la informació al web municipal www.abrera.cat.
2: Abrera Informació, patrimoni cultural i memòria històrica.
3: Molt bona acollida de les activitats de la bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros a la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'han celebrat durant el mes de juliol. Un estiu més, des de la Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera, s'ha posat a l'abast de totes i tots els usuaris i usuàries de la piscina municipal d'estiu al servei de bibliopiscina, amb la possibilitat de fer ús del servei de préstec de premsa, revistes, contes infantils i llibres per adults dins el recinte de la piscina. El servei també inclou activitats, lectures i jocs per a tothom. Aquesta temporada, la bibliopiscina es va instal·lar a la zona de gespa dins les noves estructures d'ombra, que han doblat la superfície disponible per a un major confort climàtic en l'equipament. Enguany el servei ha tingut molt bona acollida. Més de 1.500 usuaris i usuàries n'han fet ús del servei i gaudit de l'espai. Uns 650 usuaris i usuàries han participat també a les diferents activitats i propostes que s'han plantejat, tal com expliquen declaracions a Radio Abrera la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré.
6: La bibliopiscina aquest juliol a la piscina municipal d'estiu ha estat tot un èxit. Fem un balanç molt positiu d'aquest projecte, en què busquem apropar la lectura al temps d'oci, donar a conèixer tot el que ofereix la biblioteca i crear moments inolvidables en la família, doncs, a través del joc i de diferents tallers programats cada tarda al voltant d'una temàtica clau que busquem cada any. Aquest any ha sigut la de valors i convivència. Enguany, a més, ha estat instal·lada a la zona de gespa dins de les noves estructures d'ombra i hem comptat amb mobiliari i material nou. Volem donar les gràcies a totes les famílies que heu sumat al projecte i als professionals que ho han fet possible.
3: Enguany, per acomiadar la bibliopiscina, es va celebrar la cloenda amb l'activitat Juguem al Twister, que va tenir lloc el divendres 31 de juliol passat, de 5 a 6 de la tarda, amb gran èxit d'acollida i participació de veïnes i veïns del municipi. També els i les infants van poder gaudir de diferents jocs d'aigua.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
3: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
2: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
3: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
2: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
3: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
4: Entre tots i totes, fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
7: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
6: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.

0: kiss.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
1: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

radioabrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioabrera.cat.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Aquest estiu, Ràdio Abrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha negat aquest dimarts que el govern espanyol rebés cap informe o avís alertant d'una crisi migratòria a Ceuta i ha traslladat la seva confiança absoluta en el Centre Nacional d'Intel·ligència. En una compareixença a la seu d'Interior, el ministre ha recalcat que no hi va haver cap avís sobre la possibilitat que passés res semblant al que va passar el 2021 i ha insistit que, d'haver-ho sabut, hauria convocat una reunió d'emergència per prendre mesures. Pocs minuts després de la reunió telemàtica sol·licitada pel govern espanyol, on ha defensat davant dels seus homòlegs europeus la política migratòria espanyola i la gestió de l'entrada massiva de persones a Ceuta, Marlaska ha tornat a culpar de la crisi a les màfies i ha fet un balanç en xifres.
3: En unas 72.000 persones las que entraron de forma irregular en España y ya 70.000 las hubieran abandonado. Y evidentemente estamos con los trámites de resolver la situación de ilegalidad del resto de personas que permanecen en España y aquellas que no tengan derecho, pues evidentemente serán expulsadas.
2: El ministre de l'Interior també ha xifrat en 75 el nombre de morts que ha deixat la crisi viscuda a la frontera amb el Marroc. No canviem de tema i és que la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha afirmat aquest dimarts que el govern espanyol farà una transferència extraordinària de 25 milions d'euros a Ceuta per garantir l'atenció dels menors i adolescents migrants no acompanyats que hi ha a la ciutat autònoma. En declaracions a la premsa des de Madrid, la ministra ha remarcat que aquesta és una bona prova del compromís del govern, que està acompanyant Ceuta i posant un èmfasi especial en els més vulnerables. D'altra banda, la ministra ha apel·lat a la responsabilitat del conjunt de comunitats autònomes, també les del PP, per acollir i atendre els menors arribats en els darrers dies, que són més de 700 segons el govern saudí. Abans del balanç dels polítics espanyols, els estats membres de

0: La Unió Europea ha pactat accelerar el reforç fronterer, els retorns i més vigilància a les xarxes socials per evitar crisis com la de Ceuta. És un dels acords al que han arribat els ministres d'Interior comunitaris durant la reunió extraordinària que s'ha celebrat aquest dimarts. El comissari europeu de migració, Magnus Brunner, ha indicat que els 27 han coincidit en que cal implementar completament el nou pacte de migracions i asil que preveu, entre d'altres, centres de migrants en tercers països. I la pluja que s'espera durant aquest dimarts pot ajudar a apagar l'incendi que clema a l'Alta Ribagorça, però els bombers i Protecció Civil han tornat a demanar que es limitin les excursions d'alta muntanya. La restricció es va aixecar ahir al vespre per la millora de les condicions del foc, però avui s'ha tornat a demanar evitar activitats a la zona. L'exconseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha abandonat la militància de Junts. Fa un any, l'exconseller ja va deixar l'acta de diputat i va sortir de l'executiva per discrepàncies amb l'estratègia política. La seva baixa se suma a la del secretari primer de Mesa del Parlament, Eusebi Camp de Pedrós. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
2: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera exigeix millores de seguretat a la C-55 a l'altura d'Abrera al Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. L'alcalde, Jesús Navarro, i personal tècnic de l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb policia local, han mantingut recentment una reunió de treball amb responsables del Departament de Carreteres de la Generalitat per abordar diferents actuacions destinades a reforçar la seguretat, la mobilitat i l'accessibilitat al municipi. La trobada ha tingut lloc a l'Ajuntament i ha anat seguida d'una visita a la infraestructura. Sentim l'alcalde, Jesús Navarro.
3: Hem tingut una reunió amb el Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya per tal d'estudiar millores, per tal de veure quan s'han d'implantar a nivell de seguretat, a nivell de mobilitat, a nivell d'accessos. Ha sigut una reunió molt profitosa on hem pogut reclamar un estudi respecte a l'accés de la C-55, l'accés d'entrada i sortida pel barri de Camp Morral i després també mesures de seguretat per tal d'impedir creuaments o actituds incíviques que puguin comportar un perill per la salut pública dels veïns i les veïnes. Per tant, una reunió molt favorable, una reunió tècnica i que continuarem treballant cosa a cosa amb la Generalitat per millorar la seguretat del nostre municipi.
2: Per part de la Direcció General han participat en la reunió Daniel J. Gallego, cap del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, i el tècnic Òscar Morillo. Des del consistori s'ha exposat la necessitat d'elaborar un estudi específic sobre els accessos d'entrada i de sortida des de la C-55 al barri de Camp Morral amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. La reunió s'ha celebrat en un marc de col·laboració i coordinació entre ambdues administracions amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. Així mateix, també s'han analitzat la conveniència d'implantar noves mesures de seguretat que contribueixin a evitar encreuaments inadequats i conductes incíviques que puguin posar en risc la integritat dels veïns i les veïnes. D'altra banda, s'està treballant en la redacció del nou projecte i en la materialització del projecte executiu d'externalització de la C-55 al seu pas pel nucli urbà d'Abrera. Pròximament us en podrem donar més detalls.
1: Abrera Informació, promoció econòmica.
2: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
1: Abrera Informació. Infància.
2: Recordem que l'Ajuntament d'Abrera té obert el termini per sol·licitar el xec nadó 2026, un ajut econòmic de 300 euros destinats a les famílies del municipi amb fills i filles nascuts nascudes o adoptats adoptades entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre d'enguany. Aquesta iniciativa, que enguany arriba a la seva novena edició consecutiva, té com a objectiu donar suport a les unitats familiars d'Abrera i ajudar a fer front a les despeses extraordinàries derivades del naixement o adopció d'un fill o filla. Les sol·licituds es poden presentar fins al diumenge 6 de desembre de 2026 inclòs, preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament al web abrera.cat o presencialment al registre de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC. Durant els mesos de juliol i agost, l'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2 quarts a 5 a 7. Per accedir al xec nadó de l'Ajuntament cal complir, entre d'altres, els requisits següents: que un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat o empadronada a Abrera, que almenys la mare, el pare o tutor o tutora tingui una antiguitat mínima d'un any d'empadronament al municipi abans del naixement o adopció, que el nen o la nena estigui empadronat o empadronada a Abrera i està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Per a més informació sobre aquesta convocatòria, les famílies es poden adreçar al Servei d'Infància i Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer Major número 3, trucant al telèfon 93 770 2911 o enviar un correu electrònic a infancia@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
3: I sigues part de la solució.
2: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
3: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
2: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
3: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
2: I sigues part de la solució.
4: Ajuntament d'Abrera.
5: Amb tu, per tu.
6: Ràdio Abrera, digui.
7: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
6: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
7: I us encarregueu de tot?
6: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
7: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
9: Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. La Guàrdia Urbana de Barcelona, juntament amb els Mossos d'Esquadra, ha desactivat des de principis d'any 74 punts de vendes de drogues a la ciutat. Ha detingut 90 persones i ha recuperat 22 habitatges vinculats amb el fenomen dels narcopisos. Per reforçar la lluita contra la presència de drogues a l'espai públic, sent el cànnabis la més consumida, el cos ha posat en marxa el Pla Druida. Ens amplia la informació Arnau Vidal.
3: Més presència policial, més intel·ligència operativa i una coordinació reforçada amb Mossos d'Esquadra i la resta dels serveis municipals. Això és el que comporta el Pla Druida. En un context marcat per una major disponibilitat de drogues, l'aparició de noves substàncies i l'evolució de la seva distribució, el Pla converteix el coneixement del territori que té la Guàrdia Urbana en capacitat d'anticipació, intervenció i coordinació operativa. En dona més detalls l'intendent major Pedro Velázquez.
4: Aquest Pla Druida mira a la cara el fenomen de les drogues i activa tot el potencial de la Guàrdia Urbana, especialment en aquesta vessant de policia de proximitat, que ens permet un coneixement molt afinat del que està passant als barris i ajustar una resposta transversal.
3: Vigent des del juny, el pla vol detectar punts de venda de drogues i controlar-ne el consum en locals. També vol reforçar els controls de drogues a conductors i vincular els casos d'addiccions als serveis assistencials. Finalment, vol sensibilitzar els més joves. Al setembre, la presència policial als barris s'enfortirà amb la incorporació de 50 nous agents.
2: I els delictes al transport ferroviari a Catalunya també han disminuït un 20% durant el primer semestre de l'any respecte al 2025, especialment gràcies a la pressió policial contra els carteristes. La reducció ha estat especialment notable a Barcelona i la majoria dels delictes continuen sent furts o robatoris sense violència, principalment de telèfons mòbils o carteres. Segons han destacat els Mossos d'Esquadra, aquest descens és fruit de la combinació de patrulles uniformades i de paisà, la feina dels investigadors i els dispositius Campai contra la multireincidència. I en aquest context, Rodalies ha estrenat una nova aplicació de mòbil que permet consultar informació en temps real sobre el servei, seguir la ubicació dels trens, accedir a mapes interactius, comprar bitllets, fer cerques per veu, guardar trajectes i estacions preferides i rebre informació personalitzada segons els hàbits de mobilitat de cada usuari. Segons informa el govern aquest dimarts en un comunicat, l'aplicació reuneix en un únic entorn digital tota la informació i els serveis necessaris per planificar i gestionar els desplaçaments. I l'Ajuntament de la Selva del Camp, al Baix Camp, ha instal·lat una càmera tèrmica al punt més alt del Puig de Sant Pere, sobre l'ermita, per detectar incendis forestals al terme municipal. Es tracta d'un dispositiu de videovigilància que compta amb una visió panoràmica.

0: Dinàmica tant de la zona del Pla del Camp de Tarragona com de les muntanyes que envolten el terme cerbatà. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any. Amb motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'Avinguda de Can Amat fins al dissabte 15 d'agost. Així el bus no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la Ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar sempre que sigui possible utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Can Amat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
2: Abrera Informació. Gent d'Abrera. Esports.
3: Felicitem la pilota abrerenca Adela Godino per proclamar-se campiona d'Europa de la Mini Enduro Cup femenina 125. La competició disputada recentment a Alemanya ha reunit les millors pilots joves del continent. Amb una actuació excel·lent al llarg del campionat, Godino ha demostrat el seu talent, esforç i constància, assolint el títol europeu a la seva categoria. Aquesta és una fita esportiva de gran rellevància que la situa entre les grans promeses de l'enduro europeu. L'èxit d'Adela Godino s'emmarca també en una destacada actuació de la selecció catalana a l'europeu d'enduro infantil. A més del seu títol continental, els pilots Eric Wick i Alex Esteban també es van proclamar campions d'Europa en les seves respectives categories. Així mateix, l'equip català, format per Adela Godino, Eric Wick, Alex Esteban i Xavi Pons, va aconseguir la segona posició en la classificació per equips. Aquest nou triomf és el resultat de moltes hores de dedicació, entrenament i sacrifici i representa un orgull per a tota la ciutadania d'Abrera. La seva trajectòria esportiva és un exemple de compromís, perseverança i superació personal, valors que contribueixen a projectar el nom del municipi arreu d'Europa.
2: Abrera Informació. Medi ambient.
4: Sostenibilitat energètica.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera recomana concertar la recollida de les saques abans d'efectuar les feines de poda per fer un bon ús del servei que forma part del nou contracte de gestió de residus urbans i de neteja d'Abrera que va entrar en vigor el mes de juliol de 2024 per un espai públic net i amable per a tothom. Es recomana fer un bon ús del servei de poda Abrera Demanda concertant la recollida d'aquestes saques abans d'efectuar les feines de poda i d'emplenar-les. Pots recollir el teu sac de poda de forma gratuïta fins a exhaurir-ne existències a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania OAC de l'Ajuntament d'Abrera a la plaça de la Constitució número 1 de dilluns a divendres de 9 a 2 i durant els mesos de juliol i agost només dimecres a la tarda de 4:45 a 7. Departament de Territori de l'Ajuntament d'Abrera, carrer de Lluís Companys número 8, primer pis, dimecres a la tarda de 4:45 a 7. Deixalleria Municipal d'Abrera, carrer del Progrés número 15, polígon industrial Sant Armengol, per telèfon de contacte 667-6 61 05 62, de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 8, dissabtes i diumenges de 10 a 2. Una vegada tinguis el sac ple, contacta amb el servei trucant al telèfon 639 78 30 38, de dilluns a divendres de 8 a 2, enviant un e-mail a l'adreça abreracicle@abrera.cat de dilluns a divendres de 8 a 2. Es passarà a recollir els sacs plens i se'n donaran un de 8, deixa'ls al carrer davant de casa teva el diumenge al vespre sense entorpir el pas de vianants o vehicles. El dilluns és el dia de recollida de poda a casa teva. Podeu consultar tota la informació actualitzada sobre aquest servei als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
4: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
5: És un èxit.

0: Aquest estiu pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera, ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
3: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
2: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
3: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
2: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
8: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Tots els hits de les darreres 4 dècades a Fórmula 40.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Una vez más. Es todo lo que te pido. Solo quiero volver a entrar en tu vida.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El Consell de Garanties Estatutàries ha dictaminat aquest dimarts que la proposició de llei per limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya presentada pels comuns vulnera el dret a la propietat privada, a l'herència i a la llibertat d'empresa, entre altres. A més, l'òrgan consultiu creu que tramitar per lectura única aquesta iniciativa contravé l'article 138 del Reglament del Parlament, que regula aquest procediment exprés, i l'article 23.2 de la Constitució, relatiu al dret de la ciutadania a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics. Tant Junts com el PP van dur la limitació de la compra especulativa al Consell a mitjans de juliol, cosa que va frenar-ne la tramitació al Parlament. Junts ja ha dit que celebra la decisió, els comuns l'han criticat i ERC demana replantejar la llei. La resposta tampoc s'ha fet esperar per part de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Benneke. Després del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre la llei per limitar la compra especulativa, Benneke ha afirmat que el govern buscarà totes les mesures legals, les maneres que siguin possibles, d'acord amb l'Estatut, per protegir el dret a l'habitatge a Catalunya. La consellera ha advertit que la mercantilització de l'habitatge és un perill quan tenir una llar es converteix en un problema, i per això s'ha compromès a trobar les vies que, d'acord amb la llei, aportin solucions a un tema estructural com aquest. Els Mossos d'Esquadra investiguen per intent d'homicidi un home que ha atacat una dona aquest dimarts al migdia a Badalona amb una ampolla de vidre al mig del carrer. L'home va ser detingut aquest dilluns per robatori amb violència, desordres públics i desobediència a l'autoritat després de robar en un supermercat del barri del Pomar. Aquest dimarts al matí ha passat a disposició judicial i ha quedat en llibertat. Immediatament després, poc abans de la una del migdia, s'ha dirigit altre cop al supermercat i al carrer s'ha trobat una dona passejant a qui ha atacat sense motiu aparent, segons ha avançat el caso i han confirmat diverses fonts. L'home ha intentat fugir, però ha estat atrapat i detingut. La dona es troba ara mateix fora de perill. I una avaria a la climatització a l'edifici de traumatologia, rehabilitació i cremats de l'Hospital Universitari de Vall d'Hebron ha obligat a aturar l'activitat quirúrgica al centre des d'aquest dimarts a les 3 de la tarda i fins dijous a les 8 del matí per poder-la reparar. Mentrestant, l'activitat quirúrgica programada quedarà suspesa i els codis politrauma es distribuiran entre els diferents hospitals de la ciutat a través del SEM. Vall d'Hebron continuarà atenent els pacients que arribin a urgència de traumatologia com lesionats medulars i grans cremats amb un quiròfan habilitat i dos llits de reanimació extras a l'Hospital General. I la transformació de la C-37 entre Manlleu i Torelló fa un pas endavant. La Generalitat ha licitat les obres per convertir els 5,6 quilòmetres d'aquest tram en una carretera 2+1 amb un pressupost de 13,5 milions d'euros. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Aquest dissabte 1 d'agost s'han supervisat les tasques de reparació i neteja de les instal·lacions del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera, on se segueixen coordinant les tasques per restablir el servei durant l'agost el més aviat possible. Aquest divendres 31 de juliol passat s'han encetat les tasques de neteja i adequació de l'equipament municipal per tal de recuperar el més aviat possible l'activitat a la primera planta de l'edifici, a la sala de fitness, que des

0: Ja fa dos estius roman oberta durant el mes d'agost per facilitar la pràctica esportiva també durant les vacances estivals. També s'han iniciat dues grans actuacions a la piscina terapèutica interior, la millora de l'accessibilitat amb l'enderroc del mur i la instal·lació d'una cadira hidràulica fixa d'accés per a la mobilitat reduïda. Paral·lelament, i com ja és habitual durant el mes d'agost, es duen a terme tasques de manteniment i actualització a les zones d'aigües. Recordem que l'equipament roman tancat temporalment mentre es duen a terme les tasques necessàries per restablir tots els serveis amb plenes garanties de seguretat i salut després del petit incendi que va tenir lloc a la zona de la sauna, que es va extingir als minuts de detectar-se i que no ha provocat danys personals. Mentrestant, recordem que les persones usuàries del Centre Aquàtic Municipal Camp d'Abrera poden continuar fent ús de la piscina municipal d'estiu, que presta servei de dilluns a divendres de les 11 del matí a les 8 del vespre i els dissabtes i diumenges de 2 del matí a 8 del vespre. Des de l'Ajuntament d'Abrera es lamenten les molèsties que aquesta incidència ha pogut ocasionar i agraeixen la comprensió i la col·laboració de totes les persones usuàries.
1: Abrera Informació, Seguretat Ciutadana.
0: 4 integrants de la policia local d'Abrera han superat amb èxit el curs de formació bàsica per a policies de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, un pas imprescindible a la seva preparació professional. Aquest dijous 30 de juliol passat ha tingut lloc l'acte de graduació celebrat a Montmeló, una jornada molt especial que posa punt i final a mesos d'esforç, dedicació i aprenentatge. A l'acte hi han assistit l'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Alfred Delgado, acompanyats per l'inspector en cap de la policia local d'Abrera, Juan Antonio González, i el sergent sotscap, Martín Gutiérrez. L'acte, conegut popularment entre els i les aspirants com la tirada de gorres, simbolitza la culminació d'aquesta etapa formativa amb el lliurament dels diplomes que acrediten la superació del curs. Un moment carregat d'emoció que també comparteixen les famílies. Des de l'Ajuntament d'Abrera i la policia local es vol felicitar els 4 agents per aquesta fita i se'ls desitja molts èxits en aquesta nova etapa al servei de la ciutadania.
1: Abrera Informació, Acció Social, Educació.
0: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha obert el termini de presentació de sol·licituds dels ajuts econòmics per l'escolaritat, menjador i acollida, destinats a infants de 0 a 3 anys de l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera del curs 25-26. El termini de presentació de sol·licituds és del dijous 23 de juliol fins al dimecres 19 d'agost de 2026, amb dos inclosos. La finalitat d'aquests ajuts és la de contribuir a l'accés a centres i serveis educatius públics del primer cicle d'educació infantil sota el principi d'igualtat d'oportunitats. Els serveis d'educació infantil de primer cicle inclouen l'escolaritat, l'enmenjador i l'acollida. L'ajut es pot tramitar de forma telemàtica a través de la seu electrònica al web abrera.cat o al registre d'entrades de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera, plaça de la Constitució número 1, de dilluns a divendres de 9 a 2 i tardes a dimecres també de 2 de 5 a 7. Per a més informació, contacteu amb el Servei d'Acció Social de l'Ajuntament, carrer Major número 3, de dilluns a divendres de 9 a 2 del matí, al telèfon de contacte 93 770 2911, extensió 1702, i al correu electrònic serveissocials@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
2: Ràdio Abrera, 40 anys marcant

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat. O truca'ns al 672 94 47 50.
2: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
0: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
0: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't a la Fórmula 40.

canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe, però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. La vaga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force a l'aeroport del Prat ha arrencat aquest dimarts amb afectacions en una vintena de vols. Segons ha apuntat el sindicat que la convoca, la Confederació General del Treball, la protesta ha provocat la cancel·lació d'una vintena d'operacions entre sortides i arribades, algunes de les quals eren amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria. Recordem que Ground Force treballa per a companyies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM, Qatar Airways o Etihad Airways. La CGT denuncia un greu deteriorament de les condicions laborals, tal com explica la portaveu del sindicat, Esther García.
3: Utilitzes que no demanem diners, no demanem dies festius addicionals, no demanem més vacances, demanem unes condicions dignes, o sigui, que podem conciliar la vida familiar, no? O sigui, o turns lineals, avui treballo de matí, demà treballo de tarda, avui treballo 8 hores, demà treballo 5, doncs això, una mica unes condicions dignes que tenia i les hem perdut.
2: El conflicte coincideix amb una de les quinzenes de més activitat de l'any als aeroports i, segons el Ministeri de Transports, si la vaga s'allarga fins a finals de setembre, podria afectar fins a 2 milions de passatgers. Canviem ara de localització, però no de tema, ja que l'aeroport d'Andorra, la Seu d'Urgell, ha assolit aquest mes de juliol el rècord històric d'operacions, amb un total de 1.063 moviments, fet que representa un increment del 83% respecte al mateix període de l'any anterior. Del conjunt de l'activitat, un 35% correspon a serveis públics que hi operen, com ara el GRAE, el SEM i els bombers. Segons el Departament de Territori, aquesta xifra reafirma el paper estratègic de la infraestructura i la seva vocació de servei públic essencial, especialment com a base de suport per a les tasques de prevenció i extinció d'incendis forestals i altres emergències al territori. L'incendi de Sanet, a l'Alt del Ribagorça, continua actiu després d'afectar unes 80 hectàrees des de divendres i els bombers mantenen la vigilància pels punts calents que encara hi ha a la zona boscosa. El cap d'intervenció del foc, Xavier Castellarnau, ha explicat aquest dimarts al migdia que actualment no hi ha cap front actiu i que les parts altes han evolucionat favorablement, però ha advertit que la dificultat del terreny i la presència de troncs caiguts poden allargar les tasques durant dies o setmanes. I el Departament d'Interior ha autoritzat la compra d'urgència de 1.500 mànegues pels bombers de la Generalitat en plena campanya forestal. Ho ha avançat al País i ho han confirmat fons de la Conselleria, que han justificat la contractació d'urgència per l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat un consum més gran, desgast i pèrdua de material. La majoria de les mànegues ja han arribat i a principis del 2027 també s'espera l'arribada de més material en una compra ordinària ja prevista. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. Abrera acollirà el divendres 28 i el dissabte 29 d'agost una prova oficial de la Copa d'Espanya de Superenduro 2026 als terrenys de Can Morral. L'esdeveniment està organitzat pel Motoclub Abrera i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament. Durant els dos dies, el públic podrà gaudir de les diferents proves pròpies de la Copa d'Espanya de Superenduro en un entorn especialment preparat per a l'ocasió, tal com expliquen en declaracions a Radio Abrera els organitzadors i membres del Motoclub Abrera, Joan Cubaró i Néstor Godino.
6: El primer dia farem com un social, un esdeveniment per nens petits, perquè és la base del motociclisme, és la base del futur de l'esport del motor. Al matí es faran uns entrenaments i a la tarda vespre, perquè si no faria massa calor, llavors hi haurà uns entrenaments cronometrats i la sèrie de mànigues de diferents categories de fèmines, amb nens de fins a 12 anys i fèmines, i amb nens amb 125 i amb 85, i llavors tot això serà el divendres. I el dissabte, els mateixos horaris, pot dir quasi molt semblants, hi haurà les diferents categories de les altres, de la categoria, per dir algú, del nivell, no?, que es compon de diverses categories, des dels aficionats, fèmines, júniors,

0: 125 i la categoria èlipa. I els de matins hi haurà els entrenaments també lliures, i a la tarda llavors hi haurà els cronometrats i les diferents mànigues de cada categoria.
1: Tenim un tribut de Fito Fittipaldi que, bueno, que espero que li agradi a tothom. És el públic que volem que sigui, pues, que sigui de totes les edats, que s'ho passi molt bé tothom, i sobretot que tothom es comporti de forma cívica i que ho passem molt bé tothom.
2: A més de l'activitat esportiva, l'organització preveu completar el programa amb diverses propostes d'animació i entreteniment, entre les quals hi ha un concert tribut a Fito i Fittipaldis, la participació d'un DJ convidat, un speaker i una zona de food trucks. També es valora la possible col·laboració d'entitats culturals d'Abrera per ampliar i enriquir la programació de l'esdeveniment. Les persones empadronades a Abrera podran obtenir l'entrada gratuïtament a través del web municipal. Cal portar cadira plegable per veure còmodament la competició. Les persones de fora del municipi podran adquirir les entrades a través del web d'Entràpolis per un preu de 10 euros, entrada per als dos dies. Cubero i Godino en parlen sobre les entrades a la prova.
1: Hi ha un canal a l'Ajuntament d'Abrera, que és per la població d'Abrera, que és a 0 euros. L'única cosa és que necessitem que agafin aquesta entrada, perquè així tindríem una idea de l'aforament que tenim, la gent que es portarà a la cadira, i després la gent de fora sí que paguen entrada, que paguen 10 euros. Els 5 euros dels 10 euros són el cost que es costa aquest tràmit, i els altres 5 euros tindran que agafar el pilot que vulguin ajudar solidàriament. O sigui, és una entrada solidària en la qual hi ha un import que va directament al pilot, perquè aquests pilots al final són pilots que no són professionals, sí que són elits, però encara no són professionals, llavors tenen molts gastos, tenen que vindre de totes les parts d'Espanya. Una entrada solidària per ajudar als pilots que corren normalment el campionat d'Espanya, que bueno, que aquí a Abrera tinguin aquest detall, que tant el primer com l'últim li valorem.
2: L'accés al recinte serà pel carrer de Frederica Montseny, zona del Rabató, amb entrada vàlida per als dos dies. Persones empadronades a Abrera, entrada gratuïta, que es pot obtenir al web municipal abrera.cat amb el codi Abrera Enduro. A l'esdeveniment caldrà acreditar l'empadronament amb la documentació corresponent a l'accés i és necessari portar cadira. Persones no empadronades a Abrera, entrada de 10 euros, també amb validesa per als dos dies, disponible a través de www.entrapolis.com. La celebració d'aquesta prova oficial convertirà Can Morral en un punt de trobada per als aficionats i aficionades del motor i oferirà a Abrera un cap de setmana d'esport, espectacle i activitats per a tots els públics. Podeu consultar el detall de la informació al web municipal www.abrera.cat.
3: Abrera Informació, patrimoni cultural i memòria històrica.
2: Molt bona acollida de les activitats de la bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros a la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'han celebrat durant el mes de juliol. Un estiu més, des de la Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera, s'ha posat a l'abast de totes i tots els usuaris i usuàries de la piscina municipal d'estiu el servei de bibliopiscina, amb la possibilitat de fer ús del servei de préstec de premsa, revistes, contes infantils i llibres per adults dins el recinte de la piscina. El servei també inclòs activitats, lectures i jocs per a tothom. Aquesta temporada, la bibliopiscina es va instal·lar a la zona de gespa, dins les noves estructures d'ombra que han doblat la superfície disponible per un major confort climàtic en l'equipament. Enguany el servei ha tingut molt bona acollida. Més de 1.500 usuaris i usuàries n'han fet ús del servei i gaudit de l'espai. Uns 650 usuaris i usuàries han participat també a les diferents activitats i propostes que s'han plantejat, tal com expliquen declaracions a Radio Abrera la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré.
4: La bibliopiscina aquest juliol a la piscina municipal d'estiu ha estat tot un èxit. Fem un balanç molt positiu d'aquest projecte, en què busquem apropar la lectura al temps d'oci, donar a conèixer tot el que ofereix la biblioteca i crear moments inolvidables en la família, doncs, a través del joc i de diferents tallers programats cada tarda al voltant d'una temàtica clau que busquem cada any. Aquest any ha sigut la de valors i convivència. Enguany, a més, ha estat instal·lada la zona de gespa dins de les noves estructures d'ombra i hem comptat amb mobiliari i material nou. Volem donar les gràcies a totes les famílies que heu sumat al projecte i als professionals que ho han fet possible.
2: Enguany, per acomiadar la bibliopiscina, es va celebrar la cloenda amb l'activitat Juguem al Twister, que va tenir lloc el divendres 31 de juliol passat, de 5 a 6 de la tarda, amb gran èxit d'acollida i participació de veïnes i veïns del municipi. També els i les infants van poder gaudir de diferents jocs d'aigua.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40, a Ràdio Abrera.

Tots els hits de les darreres 4 dècades a Fórmula 40.

0: Orgas ha demanat al govern la retirada de la proposició de llei per limitar la compra especulativa d'habitatge. La proposta vulnera el dret a la propietat privada, a l'herència i a la llibertat d'empresa, entre altres, segons el dictamen fet públic aquest dimarts pel Consell de Garanties Estatutàries. Gorgas ha explicat que la norma està molt plantejada de base i ha apuntat que els informes sobre els que es basa són molt qüestionables i també que no està ben estructurada. Malgrat que reconeix que cal afrontar el problema del sector, demana alternatives amb més consens i més participació de la societat i l'entorn privat. Iris Thió ha estat la gran protagonista de la jornada dels europeus de natació artística de París després de conquistar la medalla d'or en el solo tècnic. La catalana s'ha imposat amb una rutina d'alta dificultat i una execució impecable, interpretada amb la música de Rosalía, i ha superat la bielorussa Vasilina Kandoshka i l'alemanya Clara Bleyer, que l'havien precedit en el solo lliure. Amb aquest nou èxit, Thió ja acumula 5 medalles en aquest europeu, un or, 3 plates i un bronze. La barcelonina també ha sumat una medalla de plata en la rutina tècnica per equips, juntament amb Cristina Aràmbula, Txell Ferrer, Marina García, Mireia Hernández, Aurora Lázaro, Lilo Lluís i Sara Saldanya. El conjunt espanyol només ha estat superat per l'equip neutral rus, mentre que Itàlia ha completat el podi. Amb aquests resultats, Espanya acumula 7 medalles i ocupa la 5a posició del medaller dels europeus d'esports aquàtics de París, amb un or, 4 plates i 2 bronzes. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat l'acomiadament disciplinari d'una operadora del telèfon d'emergència 112 destinada a la sala de Reus per una sèrie d'incidències registrades entre el 16 de setembre i el 2 d'octubre del 2024, quan va donar per finalitzades diverses trucades d'emergència sense gestionar-les ni retornar-les, contravenint els protocols de servei. Entre els avisos descartats hi havia una baralla durant un enterrament al cementiri de Lleida, una agressió, persones que requerien assistència sanitària, un furt i 2 menors atrapats en un ascensor. La sala considera que la seva actuació va suposar una clara deixadesa de funcions que podia comprometre l'atenció d'emergències reals. I el Ministeri d'Indústria i Turisme ha destinat 350 milions d'euros a la primera línia del programa Automés, que vol facilitar l'adquisició de vehicles elèctrics i electrificats amb la finalitat de renovar el parc mòbil. El Ministeri informa que aquesta línia va dirigida a persones físiques que hagin adquirit vehicles des de l'1 de gener i que no desenvolupin una activitat econòmica. L'executiu espanyol l'ha obert avui el termini per presentar la convocatòria. Els imports finals de l'ajuda es determinen en funció del grau d'electrificació del vehicle, el preu i la seva contribució a la indústria europea. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
2: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera exigeix millores de seguretat a la C-55 a l'altura d'Abrera al Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. L'alcalde Jesús Navarro i personal tècnic de l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb policia local, han mantingut recentment una reunió de treball amb responsables del Departament de Carreteres de la Generalitat per abordar diferents actuacions destinades a reforçar la seguretat, la mobilitat i l'accessibilitat al municipi. La trobada ha tingut lloc a l'Ajuntament i ha anat seguida d'una visita a la infraestructura. Sentim l'alcalde, Jesús Navarro.
3: Hem tingut una reunió amb el Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya per tal d'estudiar millores, per tal de veure quan s'han d'implantar a nivell de seguretat, a nivell de mobilitat, a nivell d'accessos. Ha sigut una reunió molt profitosa on hem pogut reclamar un estudi respecte a l'accés de la C-55, l'accés d'entrada i sortida pel barri de Camp Morral, i després també mesures de seguretat per tal d'impedir creuaments o actituds incíviques que puguin comportar un perill per la salut pública dels veïns i les veïnes. Per tant, una reunió molt favorable, una reunió tècnica, i que continuarem treballant colze a colze amb la Generalitat per millorar la seguretat del nostre municipi.
2: Per part de la Direcció General han participat en la reunió Daniel J. Gallego, cap del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, i el tècnic Òscar Morillo. Des del consistori s'ha exposat la necessitat d'elaborar un estudi específic sobre els accessos d'entrada i de sortida des de la C-55 al barri de Camp Morral, amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. La reunió s'ha celebrat en un marc de col·laboració i coordinació entre ambdues administracions amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. Així mateix, també s'han analitzat la conveniència d'implantar noves mesures de seguretat que contribueixin a evitar encreuaments inadequats i conductes incíviques que puguin posar en risc la integritat dels veïns i les veïnes. D'altra banda, s'està treballant en la redacció del nou projecte i en la materialització del projecte executiu d'externalització utilització de la C-55 al seu pas pel nucli urbà d'Abrera. Pròximament us en podrem donar més detalls.
1: Abrera Informació.

0: Promoció econòmica.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
0: Abrera Informació. Infància.
1: Recordem que l'Ajuntament d'Abrera té obert el termini per sol·licitar el xec nadó 2026, un ajut econòmic de 300 euros destinats a les famílies del municipi amb fills i filles nascuts, nascudes o adoptats adoptades entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre d'enguany. Aquesta iniciativa, que enguany arriba a la seva 9a edició consecutiva, té com a objectiu donar suport a les unitats familiars d'Abrera i ajudar a fer front a les despeses extraordinàries derivades del naixement o adopció d'un fill o filla. Les sol·licituds es poden presentar fins al diumenge 6 de desembre de 2026 inclòs, preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament al web abrera.cat o presencialment al registre de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC. Durant els mesos de juliol i agost, l'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7. Per accedir al xec nadó de l'Ajuntament cal complir, entre d'altres, els requisits següents: que un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat o empadronada a Abrera, que almenys la mare, el pare o tutor o tutora tingui una antiguitat mínima d'un any d'empadronament al municipi abans del naixement o adopció, que el nen o la nena estigui empadronat o empadronada a Abrera i està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Per a més informació sobre aquesta convocatòria, les famílies es poden adreçar al Servei d'Infància i Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer Major número 3, trucant al telèfon 93 770 2911 o enviar un correu electrònic a infancia@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.
1: Que et posi Ràdio Abrera.
2: Que et posi Ràdio Abrera.
3: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Javier De Gea. TMB ha anunciat una auditoria de tots els revestiments del túnel del metro arran de l'incendi entre les estacions del Clot i de Glòries de la línia L1, que va deixar un

0: o robatoris sense violència, principalment de telèfons mòbils i carteres. Segons han destacat els Mossos d'Esquadra, aquest descens és fruit de la combinació de patrulles uniformades i de paisà, i la feina dels investigadors i els dispositius Campai contra la multireincidència. I en aquest context, Rodalies ha estrenat una nova aplicació mòbil que permet consultar informació en temps real sobre el servei, seguir la ubicació dels trens, accedir a mapes interactius, comprar bitllets, fer cerques per veu, guardar trajectes i estacions preferides i rebre informació personalitzada segons els hàbits de mobilitat de cada usuari. Segons informa el govern aquest dimarts en un comunicat, l'aplicació reuneix en un únic entorn digital tota la informació i els serveis necessaris per planificar i gestionar els desplaçaments. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça afecta ja una superfície provisional de pràcticament 109 hectàrees de terreny forestal, segons ha informat el cos d'agents rurals. Del total de la superfície cremada, gairebé 36 hectàrees afecten a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes. Actualment no hi ha cap front actiu i les parts altes han evolucionat favorablement, però la dificultat del terreny i la presència de troncs caiguts poden allargar les tasques durant dies o setmanes, malgrat la pluja que ha ruixat la zona les darreres hores. Precisament, el Servei Meteorològic de Catalunya preveu un canvi de temps de cara a dimecres i dijous amb precipitacions localment intenses acompanyades de calar, massa o pedra. Les temperatures es normalitzaran entre dijous i divendres després dels darrers dies de calor, tot i que tornaran a pujar de cara a dissabte. També s'ha actualitzat l'avís per intensitat de pluja amb un grau màxim de perill de 3 sobre 6 entre dimarts a la tarda i la matinada dimecres i novament dijous entre les 2 i les 8 de la tarda. Davant d'aquesta previsió, Protecció Civil manté activa l'alerta del Pla Inuncat i demana a la ciutadania que segueixi l'evolució meteorològica. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Música i informació. Ràdio Brega.
2: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
3: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encetant una nova hora. Espero i desitjo que aquí al club t'hi trobis molt a gust i que la música del cocodril i de tots els cocodrils, perquè això ho fem junts, t'aparti, ni que sigui momentàniament, de tot allò que ara mateix et preocupa el teu caparronet. Algú va dir... La música és l'art més directe. Entra per l'oïda i va al cor. Sí, aquí sonen cançons que estan molt més en el teu cor que en el teu cap. Quina és la teva?
4: Hola, Albert, mira, em dic Teresa. Voldria veure si fos possible la cançó d'en Robin Gibb, Salvado por la Campana.
3: Doncs aquesta cançó és recurrent al llarg de la història d'aquest programa que es va posar en marxa en llunyà octubre de 1993. El que no havíem explicat mai és l'origen, que molts de vosaltres ja deveu saber, d'aquesta expressió, no?, salvat per la campana. Bé, en realitat hi ha dos orígens, l'esportiu, podríem dir, i la llegenda urbana. L'esportiu prové de la boxa del segle XIX. Un boxejador, a punt de ser noquejat, podia salvar-se si sonava la campana que marcava el final d'aquell assalt, i això li atorgava un minut de descans. L'altre origen, diuen que pot venir de l'edat mitjana o del segle XIX, no està clar, quan s'enterrava a persones amb una corda lligada a una campana exterior per por a enterrar-les vives degut a la catalèpsia. Per cert que Robin Gibb, un dels germans Vigis, va morir ja fa bastant, El 2012 va morir a Londres amb 62 anys.

Saved by the Bell, salvado por la campana. Robin Gibb dels Bee Gees la va gravar en solitari el 1969. Et vens amb nosaltres al cine? Quina seria per tu la millor cançó de banda sonora o el millor tema instrumental? M'envies un correu a cocodrilclub@gmail.com i ho compartim. Ai, no t'oblidis mai d'anar al cine ni de disfrutar les meravelloses músiques d'algunes pel·lícules. Potser la pel·lícula no et va agradar gaire, però la música et va fascinar.

l'amic Francisco García Domènech ens diu en el seu correu: hola Albert, a mi sempre m'agradava escoltar la banda sonora del Graduado de Simon & Garfunkel. Crec que aquesta música, aquestes cançons, van marcar molt l'argument de la pel·lícula. Home, doncs sí, les van fer expressament per la banda sonora, i aquest era el tema principal perquè era la protagonista de la pel·li. La perversa Mrs. Robinson. Estrenada als Estats Units el 1967, quan el seu protagonista, Dusty Hoffman, tenia 29 anys, però a la pel·lícula representava que només en tenia 21. Ella era Anne Bancroft.

Sí, Francisco García. Aquesta és la cançó principal de la banda sonora del Graduado, però hi van haver-hi d'altres, per exemple, l'Scarborough Fair, aquest càntic. Que a mi, personalment, sempre m'ha donat molta pau.

0: Paul Simon, Art Garfunkel, per la banda sonora del Graduado, Scarborough Fair. Sí, estem al cinema.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: I encantat a la vida. Sentint-me privilegiat, perquè encara avui dia puc fer el que més m'agrada, que és ràdio, i compartir amb tu, amb tots vosaltres, tants bons records en forma de música. Ara, davant la gran pantalla, rebo el correu des de Banyoles d'en Tino Soriano, que em diu: estimat Albert, darrerament he descobert el treball d'una actriu que em té el cor robat. Val la pena veure qualsevol de les seves pel·lícules només per gaudir de la interpretació i la seva gestualitat, seqüència a seqüència. Em refereixo a Melina Mercury, que, a més del seu talent, va ser una dona que es va comprometre seriosament en política, representant forces progressistes en temps de dictadura, en una època que a Grècia patia el règim dels coronels. Òbviament va patir uns quants intents d'assassinat i la junta militar li va treure la nacionalitat grega, un fet pel qual va declarar: vaig néixer grega i moriré grega, mentre que Stylianos Patakos, que era el cap de les forces armades, va néixer feixista i morirà feixista. Diu en Tino: l'he pogut veure interpretant el tema principal de la pel·lícula Nunca en Domingo, aquell de Los Niños del Pireo, no? Diu: és el tema que et vull proposar per la secció de les bandes sonores. També he trobat una versió instrumental interpretada per The Mandolins of Dick Dia, que també és força adient, molt grega. Al teu gust, la proposta que ens regalis. Melina va morir de càncer de pulmó l'any 1994. Era una fumadora compulsiva i, quan va morir, centenars d'admiradors van decorar la seva tomba amb paquets de tabac de la seva marca favorita. Ara, el preu que van els cigarrets, diu el Tino, no sé si ho farien o si els paquets durarien molt en el cementiri. Però, insisteixo, era una actriu excepcional i amb un gran temperament i un talent desbordant que valia la pena reivindicar. Una abraçada i gràcies per tants bons moments que ens fas compartir, Tino Soriano de Banyoles. Doncs gràcies a tu per el temps que ens has dedicat amb totes aquestes dades i informació.

La veu de Melina Mercury des de la banda sonora original de la pel·lícula Nunca en Domingo. Escoltem també una mica la versió instrumental que ens proposa l'amic Tino Soriano de Banyoles per The Mandolins of Dick Diaz.

0: La pel·lícula és de 1960, tot i que a Espanya, segons sembla, es va estrenar 9 anys més tard, el 69. Està disponible a plataformes per als amics que els hi agradin els clàssics. És una comèdia amb tocs dramàtics que narra la relació entre una prostituta grega i un escriptor americà que intenta allunyar-la de l'ofici. El que potser no coneixies, Tino, és una curiosa versió al castellà que va fer el nostre crooner, Josep Guardiola. Pepe Ucha para los amigos.
1: El cielo inunda con su azul un navío, dos navíos, tres navíos sobre el mar.
0: Toma.

0: Los niños del Pireo, de la pel·lícula Nunca es Domingo. Cançó interpretada per Josep Guardiola, nascut a Barcelona el 1930, des d'on va marxar el 2012. L'arxiu de contestador automàtic també té una proposta per aquesta secció de les bandes sonores.
1: Hola, amic Malles. Fa temps que vaig seguint. Em dic Joan de Terrassa i m'agradaria escoltar, si pot ser, de l'Steve Wonder, La Mujer de Rojo.
0: Us en recordeu de com sonaven els telèfons d'abans? Quan marcaves amb el disc del telèfon, eh? Aquesta és la versió de luxe de la cançó.

aquí sembla que acabi, però no. És que és la versió maxi. Aquí està rodant el vinil al 45 RPM. La veritat és que ens ho vam passar molt bé veient d'estrena La Mujer de Rojo. Era una tarda de diumenge i era al cinema Club Coliseum de la Rambla de Catalunya de Barcelona, un dels molts grans cinemes, elegants, amb bona projecció, amb comoditat, que evidentment ja no existeixen. I just want to say I love you, solo llamaba para decirte que te quiero. Va ser una cançó escrita per al mestre Stevie Wonder, expressament per la pel·lícula. Una comèdia romàntica, podríem dir, estrenada el 1984, dirigida i protagonitzada per Gene Wilder al costat de la model Kelly LeBrock, que era la Mujer de Rojo. Bueno, la història és la d'un home casat que s'obsessiona amb una misteriosa dona i... i busca tenir una aventura. Ficaré la meva cullerada d'avui en aquesta secció de les bandes sonores amb una pel·lícula que va passar sense pena ni glòria, perquè a més era molt fluixeta, però que en canvi tenia una raresa de George Harrison. Era de l'any següent, de 1985, quan jo feia Los Musicales de la Cadena Catalana, i la distribuïdora em va oferir la preestrena en exclusiva uns dies abans de l'estrena oficial per als meus oients de la pel·lícula Porky Contraataca. Ja us dic, fàcilment oblidable, però atenció, perquè George Harrison va fer aquesta pel·lícula expressament per la pel·lícula. I don't want to do it, no ho vull fer.

0: I don't want to do it. No ho vull fer. No estàs gens malament. Bueno, a mi m'agrada. És la cançó que, en exclusiva, per la banda sonora d'una comèdia adolescent anomenada Porky Contraataca, va fer George Harrison, que sabem que entre la nostra distingida parròquia d'oients és el Beatle preferit per molts, no? Bueno, això era de 1985. Algú va dir, vés en compte amb estar sempre on deus estar i mai on vols estar.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM. Bé, algunes també l'emeten en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No, no ens veus, però és molt millor. Imagina't el que vulguis. Estàs a la ràdio, el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació i l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre l'escoltes. Acabes d'incorporar-te a la sintonia? Doncs ja fas tard, eh? Però no et preocupis, aquí hi ha una segona oportunitat. Si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. Bueno, hi ha moltes altres, com YouTube, iTunes, Apple, Amazon Music. Per escoltar-nos en diferit quan et vingui de gust, quan puguis, quan vagi bé, íntegrament o per fragments, o per descarregar els programes i portar-los amb tu allà on vagis. Al passejar, al conduir, quan no vols fer res, quan voles. Sí, sí, amb avió. Si pots tenir el mòbil en modo avión, però si els programes ja estan dins, els pots escoltar a 10.000 metres d'alçada. Ja saps que el mar o la muntanya, el Coco t'acompanya. Però aquesta és la fantàstica sintonia. Aquí no ens estem de res, les sintonies també són de luxe. El Soul Finger mític dels Bad Keys, que posem cada vegada que algú ens diu una cançó que vincula els autos de xoc. Aquells eren bons temps, amics, eh? La Elsa Pérez ens diu aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola, Albert, siempre escuchándote y ahora con ilusión de escribirte. Para mí, la canción emblemática que más me recuerda a los autos de choque, en los que nos lo pasábamos tan bien en la feria de Mataró en los años 70, era Black is Black. Gracias por seguir acompañándonos y regalándonos música y con tus comentarios e historias siempre tan especiales. Un abrazo, Elsa Pérez. Doncs mira, aprofitarem per celebrar que aquests dies Black is Black té 60 anys. Sí. Va sortir el 1966 i en aquell moment, més o menys com ara, que era tan difícil que un grup espanyol triomfés. Els dos països que sempre han marcat tendències a tot el món, és a dir, el Regne Unit i Estats Units, Black is Black va arribar a les primeres posicions d'aquestes llistes internacionals. Un tema absolutament rodó de Mike Kennedy al capdavant de Los Bravos.

Black is Black, 1966. Bravos! La cançó que li recorda els autos de xoc a la Elsa Pérez de Mataró. Però tinc una anècdota i unes versions vinculades amb Mike Kennedy. Recordes? You don't know what's going on. Aquesta era una bona cançó que van popularitzar els Rolling Stones. Corria 1967.

Baby, baby, baby, out of time. Sí, va ser molt popular en aquesta versió dels Rolling Stones, però també ho va ser en la versió de Chris Farrow, que era una miqueta diferent.

of Time. Versionada per Chris Farlow, que aquí no va ser gaire conegut, però que també va tenir molt d'èxit en cançons com aquesta. És un cantant anglès de rock, blues i soul, que ara té 85 anys. Per cert, que la cançó la va escriure Mick Jagger. Que què té a veure amb Mike Kennedy, que escoltàvem amb el seu Black is Black? Doncs que, una mica per casualitat, ens vam assabentar. La cançó és del 67. Que 12 anys més tard, el 1979, Mike Kennedy la va versionar d'una manera bastant diferent i la va publicar amb un single que només va sortir a Alemanya. No es va reeditar mai. Aquesta versió no es troba enlloc d'internet. Però el Coco la té per tu.

curiosa versió del nostre amic Mike Kennedy, sense los Bravos, el 1979, 12 anys més tard de la publicació original dels Rolling Stones. Un disc que podríem catalogar d'inèdit. Es va publicar només a Alemanya i en single, en vinil. Bueno, tot això ha vingut perquè l'Elsa Pérez ens ha recordat el Black is Black com a cançó vinculada a aquells temps d'autos de xoc. Tu segurament també recordes alguna cançó en aquells llocs fantàstics on la música s'escoltava també en aquell temps, oi? I que fins i tot hi havia llum psicodèlica i la possibilitat de contactar amb amics i amigues i de xocar i de jugar i de ser feliços, que és del que es tracta. Bueno, ara, com a introducció, posaré una cançó que ja sabeu molts, que per mi és molt especial, perquè hi ha algun oient que ens la menciona. Clar, que jo... va sonar fa poc, però jo no em canso d'escoltar-la. Em va costar 40 anys trobar el disc. No perquè fos difícil, que també. I've wrestled women to the floor. Perquè només tenia un fragment gravat de la ràdio. Done all these things, probably more. I no sabia el nom de l'intèrpret ni el títol de la cançó. Have you ever cried and not shed tears? Have you ever drank a lot of beer? Era la primavera de 1973. I've done these things and so much more. Wishing I had rose on the floor. Cantava Sam Neill.

0: Rosalie. Bé, he rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com l'email d'Eduardo Moreno des de Barcelona. Que ens diu: hola Albert, te escucho a menudo, habitualmente los sábados y domingos. Me ha gustado mucho la canción Rosalie que has puesto hoy. Es la faraya a un programa anterior. Para mí, que voy a bailar baile de salón cada domingo, para mí esta canción es un country. ¿Ah, sí? No m'ho hagués imaginat mai, però en fi. Lo que pasa es que no la encuentro en ningún sitio. La pediré en la sala de baile, que es el casinet de la calle Amílcar, o Vall Maresme, en Masnou. Bueno, la sala aquesta de Masnou no la conec, però el casinet del carrer Amílcar no l'oblidaré mai. Va ser també precisament la primavera del 73, quan per l'aniversari, el 50è aniversari de l'empresa on jo treballava per pagar-me la ràdio, sí, perquè la ràdio llavors em costava diners, doncs ens va demanar que féssim una obra de teatre. I no en teníem ni idea. Teníem 15 anys, com diu la cançó. Però bueno, hi havia un company que havia fet alguna cosa de teatre d'aficionats i vam escollir l'obra Flor de Cactus, que en el cinema protagonitzava el gran Walter Matthau. I la Ingrid Bergman també sortia a la pel·li. Bueno, com que vam estar ensajant doncs, gairebé 6 mesos, al final del dia de la festa va sortir bé. I els assajos els fèiem al casinet del carrer Amílcar, a Horta, a Barcelona. Bé, i l'Eduardo Moreno de Barcelona acaba el seu correu dient: una sugerència para determinados momentos puede ser el Ramalama Ding Dong. Pues puede ser, sí.
1: Ramalam, ding dong. Ramalam, ding ding dong. Ramalam, lama, lama, lama, ding dong. Ramalam, lama, lama, lama.

Madama Ding Dong, l'original del 79, que volia recordar aquell rockabilly tan guapo, tan fresc de finals dels anys 50, amb Rocky Sharp and the Ripleys, que vaig tenir l'ocasió d'entrevistar en directe. Eren molt divertits. I, malauradament, Rocky Sharp ens va deixar fa algun temps. Tu no ens deixis, eh? Aquí estem. Per el que faci falta. I sobretot per la música que faci falta. Rebo un altre e-mail aquí, per sort en tinc molts, eh? A cocodrilclub@gmail.com, en aquest cas d'en Víctor Rubio, que ens diu: bones, no tinc molt temps per escriure, estic conduint, però estic sentint el teu programa i m'has fet recordar la cançó que nosaltres escoltàvem a la família i especialment abans de marxar els meus amics me la posaven contínuament. Era In Your Army Now, de Status Quo. Una gran banda, una gran cançó. Moltes gràcies per la teva música i pel teu programa. Sóc el Víctor, de Sant Joan de les Abadesses. Doncs amb la teva proposta anem 40 anys enrere.

In the Army Now. Que més o menys vol dir ara a l'exèrcit. Èxit dels vells amics Status Quo de fa just 40 anys, del 1986, per l'amic Víctor de Sant Joan de les Abadesses. Bueno, és una expressió, in the Army Now, que s'utilitza per indicar que una persona ha estat reclutada.

0: I com sempre, marxem ballant amb l'espai els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar dels anys 60, 70, 80, 90, 2000 i aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Diu el correu: hola Albert, mi nombre es Jaime de Barcelona, enhorabuena por el programa, lo escucho desde hace muchos años y te propongo una canción de la sección para los más bailados. Se trata de los Stranglers, Nice Sleazy. La ponían en la discoteca Georgia de la calle Pelayo de Barcelona y sonaba muy bien. No es un tema muy disco, es más bien punk rock de la época, pero me trae muy buenos recuerdos. Muchas gracias y un abrazo, Jaime de Barcelona. Doncs amb la teva proposta sonarà per primera vegada. És un tema de 1978 d'aquesta banda britànica Stranglers, considerada precursora del punk, però més per les seves actituds que per la similitud musical, perquè van fer diversos estils. Procura ser feliç, Coco!
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, parla Javier De Gea. L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords durant el mes de juliol i es consolida amb 4.025.000 afiliats a la Seguretat Social. Aquesta xifra suposa prop d'un 3% més que ara fa un any i 16.000 persones més que el juny passat. L'atur, per contra, també ha pujat aquest mes de juliol, sobretot per la finalització de molts contractes a l'inici de l'estiu. L'augment és de prop de 8.000 persones. Ara bé, els gairebé 315.000 aturats aquests mes suposa una xifra menor en un 1,4% que la de fa un any i mantenen la marca més baixa d'un juliol des del 2007. Des de l'executiu català fan una valoració positiva d'unes dades que a més coincideixen amb la fi del procés de regularització. Paco Ramos és el secretari de Treball.
3: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i en si

0: Marlaska ha afegit que les entrades s'han aturat completament i també ha xifrat en 75 el nombre de morts que ha deixat la crisi viscuda amb la frontera amb el Marroc els darrers dies. Precisament, la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha afirmat aquest dimarts que el govern espanyol farà una transferència extraordinària de 25 milions d'euros a Ceuta per garantir l'atenció dels menors i adolescents migrants no acompanyats que hi ha a la ciutat autònoma. En declaracions a la premsa des de Madrid, la ministra ha remarcat que aquesta és una bona prova del compromís del govern que està acompanyant Ceuta i posant un èmfasi especial en els més vulnerables. Tot això el dia que els estats membres de la Unió Europea han pactat accelerar el reforç fronterer, els retorns i més vigilància a les xarxes socials per evitar crisis com la de Ceuta. I els bombers han rebut un total de 9 avisos pel pas de la tempesta a la regió central, sobretot per la caiguda de branques. El temporal ha afectat també la circulació de trens. Concretament, s'ha hagut d'interrompre l'R3 entre Vic i Ripoll per la caiguda d'un arbre a la zona de vies entre Torelló i Sant Quirze de Besora. Precisament en aquest municipi d'Osona s'ha fet acompanyament des de la sala de control d'un campament d'escortes afectat per la calamarsa. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
1: Música i informació. Ràdio Abrera.
2: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.

autèntic honky-tonk directament des de Texas. Aquest era en Brandon Allen, un d'aquells guitarristes que fa parlar la fusta i les cordes. Sabíeu que abans de dedicar-se de ple al country més tradicional va estar fent de les seves en el món del rock? Però, companys, la crida de les botes i el fiddler és massa forta. Partner, no se li pot dir que no. I no afluixem el ritme de saló. Ara ens visita una reina absoluta del Bakersfield Sound, la gran Heather Miles. Aquesta californiana de so carrel porta el country pur a les venes. Amb aquesta veu seva tan personal, ens porta Read You All Wrong, un tema divertit sobre com a vegades pensem que tenim la parella calada i resulta que hem après a llegir el mapa del revés. Ajusteu-vos el barret, que la Heather ve trepitjant fort.

0: I no parem les botes, que ara puja el ritme de la polca al saló. Ens posem el barret de palla per rebre uns autèntics mestres del bluegrass, en Doyle Lawson i la seva mítica banda, els Quicksilver. Aquest home és tot una llegenda de fons de la vall. Membre del Hall of Fame del bluegrass, en Doyle porta dècades demostrant com es fa sonar una mandolina sense perdre la lluentor de l'ànima. I atenció, família, perquè aquest tema, Driving It Home, us el portem en directe, tallat sense filtres. El títol ho diu tot. Prema l'accelerador, agafa el volant ben fort i tornar cap a casa a tota velocitat després d'un bon dia de feina al ranxo. Sentireu la ràpida destresa dels dits i l'energia pura del públic vibrant com si estiguessin a primera fila. Així que agafeu-vos fort, que venen corbes amb el Doyle Lawson i Quicksilver.
1: Doyle Lawson and Quicksilver!

0: Tot Country amb Frank Colom.
1: I ara un d'aquells temes que són l'himne de qualsevol treballador. Des de Texas, passant per Austràlia, arriba el gran Doug Bruce amb un tema que es diu Clock Out at 5. I de què va? Doncs de la millora del dia. Quan plegues de treballar a les 5 de la tarda, te'n vas directe al bar, demanes una cervesa ben freda i deixes anar el xip del ranxo o de la fàbrica. Així que, si avui ja heu fet la feina, és hora de desconnectar amb en Doug Bruce.

Atenció a la pista de ball, que ara ve fort. Arriba el texà Josh Ward, un autèntic cowboy de rodeo, que sap molt bé què és caure del cavall i tornar-hi a pujar. Ens canta Dancing with the Devil, un tema honky-tonk pur i dur sobre aquelles temptacions de la nit que sabem que ens portaran de cap de bòlit, però a les quals és impossible dir que no. Botes a punt i molt de compte amb qui balla al vostre costat. Arriba Josh Ward.

0: TotCountry.cat, el portal del country a Catalunya. TotCountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country Catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a totcountry.cat.
1: Com va la cosa fins ara? Bé, doncs prepareu-vos perquè anem a fer un viatge d'aquells que m'agraden a mi. Direcció a Alabama. I és que per les venes d'en Jonathan East no corre només sound country, i corre l'autèntic esperit del southern rock de tota la vida. Aquest home és d'aquells músics autèntics independents que s'han fet ells mateixos tocant de bar en bar, de festival en festival, sense que ningú de les grans discogràfiques de Nashville li digui com ha de sonar la seva guitarra. Avui ens porta aquest tema, que és una autèntica declaració d'intencions, A Little Rock and Roll. I de què ens parla? Doncs d'aquesta barreja tan nostra i tan bona, perquè a tots els que portem botes i barret ens agrada el country tradicional, la mandolina, el fiddle... Sí, però a qui no li agrada afegir-hi un bon pessic de soroll, distorsió i guitarrada elèctrica de tant en tant? Com diu la mateixa cançó, una mica de rock and roll no fa mal a ningú. Al contrari, fa que la cervesa entri més freda i que el motor del pick-up soni molt millor. Pugeu el volum, que arriba el so del sud amb Jonathan East.

una petita gambarnada. Us deixem amb els Cartoons i el seu esperpèntic Diddle-Dee. If you do that diddly-dee for me, I'll do that diddly-doo for you, and we will diddly-doodly-doo.

Acabem de creuar terres salvatges amb Wildland, de l'Adam Hill. Un artista que sap transmetre aquella llibertat sense límits que només et dona l'aire del desert i les muntanyes obertes. Una cançó que et fa sentir com si cavalquessis cap a l'horitzó sense mirar enrere. I ara, fem pas a una veu femenina que molts consideren una de les joies amagades del country clàssic, la Jennifer Lee. Amb una trajectòria de veu de les arrels més tradicionals de Nashville, Lee ha sabut mantenir viu aquell so honky-tonk amb una elegància pròpia. Ens porta That's Breaks, un tema directe que ens recorda que a vegades la vida et posa entrebancs, però la música sempre et dona ales per seguir endavant.

Zona Jones, un cantant texà amb una veu autèntica i plena d'emoció, ens ofereix One Fool on a Stool, Green Snakes, que podríem traduir com un boig amb un tamboret, serps verdes. Aquesta cançó ens endinsa en una història de penediment i desamor, ambientada en un bar on el protagonista reflexiona sobre les seves decisions mentre una serp verda al·legòrica, que representaria la beguda, acompanya els seus pensaments.

ara li arriba el torn a una de les veus més brillants i reconegudes de la nova generació del country, Carly Pearce. Nascuda a Kentucky, des de ben jove va somiar amb cantar a l'Opry, i avui ja és un habitual. Amb la seva veu dolça però carregada de caràcter, ha sabut explicar històries de vida, d'amor i de superació que connecten amb tothom. Avui ens porta Liability, un tema intens i ple de sentiment que ens mostra la seva cara més vulnerable i alhora també la més poderosa. Una cançó que segur us arribarà directe al cor.

0: Tot Country amb Frank Colom.
1: Vinga, companys, i continuem amb un artista que respira country per tots els costats. Richard Lynch, fill d'un músic de bluegrass d'Ohio, va créixer entre guitarres, granges i honky-tonks. I això es nota en cada cançó que escriu. A més, és un ferm defensor del country tradicional, aquell que no perd l'essència de les arrels, aquell que ens agrada tant. Avui ens porta Phone Call, una peça senzilla i emotiva on una trucada pot canviar-ho tot. Records, sentiments i decisions de vida. Prepareu-vos per escoltar un d'aquests temes que sense fer soroll us toquen l'ànima.

Amics i amigues, al Tot Country sempre hi ha espai per a aquelles cançons que transmeten llibertat i emoció. Els Upstream Rebellion ens porten aquest Lonesome Wind, un vent solitari que sembla xiu-xiuejar història pels camins oberts i pels cors que mai deixen de buscar. Escoltem-los.

TotCountry.cat, el portal del country a Catalunya. TotCountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country Catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a totcountry.cat. I arribem a l'última del programa d'avui. I ho fem amb un artista que sap com barrejar humor, realisme i aquell toc tan autèntic i tan country. Ell és el Tom Shepherd, un compositor reconegut a Nashville i alhora un cantant que es caracteritza per dir les coses tal com són. El tema es diu Band-Aid on a Bullet Wound. Una metàfora clara i contundent. Hi ha problemes que no es poden arreglar amb solucions fàcils.

0: I amb aquesta darrera cançó posem punt i final al programa d'avui. Hem viatjat plegats per camins plens de bona música, històries i emocions que només el country sap transmetre. Recordeu que podeu tornar a escoltar tots els nostres programes i descobrir molt més sobre el món del country a totcountry.cat. Moltes gràcies per la vostra companyia. Soc en Frank Colom i us espero la setmana vinent amb un nou Tot Country carregat de sorpreses, cançons i bones vibracions. Una abraçada ben forta a tots. Cuideu-vos molt i adeu-siau. Ep, i sobretot, sigueu bons.
1: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.

0: 107.9. Els èxits. Els èxits. 107.9. Ràdio Abrera.
1: Èxits sense pausa.
2: Sense pausa.
1: Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera, són les 11.
1: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
2: 60 minuts amb tots els clàssics del rock.

0: Formidable actuación, Cooper. Excelente, excelente. Usted parece ser el hombre que necesitamos. Es para mí.
1: Hora 23.
2: Te lo dije muy clarito.
3: Permanece a la escucha.
4: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
1: Hora 23.
4: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
1: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
4: A Ràdio Abrera, Hora 23.
5: Ràdio Reloj.
6: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23. A Ràdio Abrera.
2: 12 de la noche en La Habana.
3: 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy
2: clarito. Permanece la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
2: I me pregunto si pudiera ser...
1: Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero...

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1...
1: Avui et tornaré a veure i et cantaré a cau d'orella totes les...
0: Fórmula Matí,
1: cremen pel teu amor.
0: Amb Jordi Quintana.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Ha d'escoltar-nos de la forma més tradicional 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. Radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: México. Worldwide, baby.
1: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
2: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
1: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
2: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
1: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Nits màgiques amb Ràdio Abrera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

A les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.
1: Ràdio Obrera, són les dues.
2: Fórmula Migdia a Ràdio Obrera.
3: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Obrera.
4: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.